0: Doncs és el moment de la història i sempre ens agrada poder-ho fer amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Cap a on viatgem avui? Cap a quina història? Cap a quin any?
1: Mira, avui ens quedem aquí a la Piel de Toro, a la Península Ibèrica. Bueno, Península Ibèrica i més enllà. Perquè, clar, avui ens apropem a un període en què... és allò, aquella frase que es deia de que l'imperi de nunca se puso el sol.
0: Val.
1: Estem parlant, i jo sé que l'autor no ho dirà, perquè ell ho dirà d'una altra manera, estem parlant de l'època de la monarquia hispànica, que ell ho dirà, ara ho dirà d'una altra manera. Estem parlant del darrer terç del segle XVII, a principis d'aquest 2026, concretament cap al mitjans de gener, ja vam parlar d'un llibre, vam entrevistar el professor Lluís Ribot, que havia publicat cap a la tardor de l'any anterior, del 2025, un llibre que es titula Carlos II, el fin de l'Espanya de los Austrias, 1565-1700.
0: Sí.
1: De fet, l'entrevista la teníem programada al desembre, però jo que estuve con un gripazo de AUPA, pues ho vam tenir que deixar pel gener. Però què és el que passa? Que això passa molt habitual al món editorial, de que sobre un mateix tema o un mateix personatge, en poc temps poden sortir dos o fins i tot tres o més llibres. I clar, el professor Ribot va publicar el seu llibre a la tardor del 25 sobre Carles II, Carles II d'Àustria, El rei hechizado, ara en parlarem també d'això, i uns mesos després, ja a la primavera d'enguany, doncs a Ático de los

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: En bones mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
2: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Què ens posa en forma?
3: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil de tornar a la... 1. Posar-se metes assolibles. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé. Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i mica en mica anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu. També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
2: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
1: En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.

0: Avui parlem d'un clàssic que va revolucionar la tele dels 80 i 90. La hora de Bill Cosby, o com es coneixia originalment, The Cosby Show. Imagineu una família afroamericana de classe mitjana-alta vivint a Brooklyn, amb un pare metge ginecòleg que porta jerseis més cridaners que un semàfor en hora punta i una mare advocada que ho porta tot amb una elegància que faria l'enveja de qualsevol supermare. Sí, els Huxtable eren aquesta família ideal que resolia problemes quotidians amb una dosi de riures, lliçons morals i un toc surrealista que et feien pensar: «Ei, per què la meva família no és així de divertida?»
1: La hora de Bill Cosby.

La sèrie va néixer el 1984 a la cadena NBC i va durar 8 temporades fins al 1992, amb un total de 201 episodis. Sí, 201, que ja són hores de sofà i crispetes. En Bill Cosby, el còmic ja famós pels seus discos d'humor i 9 Grammys al sarró, va ser el cervell darrere de tot. Inicialment, la idea era fer una família de classe treballadora, amb el pare com a xofer i la mare com a mecànica, però en Cosby ho va capgirar. No, no, fem-los professionals exitosos per mostrar que les famílies negres també poden ser així. I va funcionar. Va inspirar-se en la seva pròpia vida, casat, 5 fills i aquesta obsessió per educar amb humor. El pressupost inicial era modest, però ràpidament es va convertir en un fenomen, amb episodis gravats en estudis de Nova York, on el públic en directe reia les gracietes improvisades de Cosby. Ell, de fet, no seguia gaire el guió. Memoritzava només els punts còmics i improvisava la resta, barrejant el seu personatge, Cliff Huxtable, amb la seva pròpia personalitat. Això donava un aire autèntic, però també algun mal de cap, als directors, que havien d'adaptar-se al seu estil lliure com un jazzman en plena jam session. Pel que fa al repartiment, era una barreja perfecta de talent jove i veterans. Bill Cosby interpretava en Cliff, aquest pare bonàs però estricte, obsessionat amb que els fills no marxessin mai de casa,

0: Irònic, oi? Perquè al final tots acaben volant del niu. Felicia Rashad era Claire, la mare advocada que resolia conflictes familiars amb una mirada que podia fondre gel. Els fills, Sondra, la Sabina Leboff, la gran responsable que estudiava a Princeton, i es casava amb Elvin, un noi una mica maldestre que estudiava medicina, i tenien bessons, la Winnie i el Nelson, en honor a Mandela, un toc cultural subtil. Denise, interpretada per Lisa Bonet, la rebel hippie que abandonava la universitat per anar a l'Àfrica, es casava amb un tinent de marina i acabava vivint a Singapur. La seva vida era com una aventura d'Indiana Jones, però amb més drama familiar. En Theo, Malcolm Jamal Warner, l'únic noi, un adolescent lligon amb dislèxia que va donar lloc a episodis educatius com aquell on Cliff li ensenya una lliçó econòmica amb un joc de Monopoly fictici. En Theo volia comprar roba cara i en Cliff li diu «Benvingut al món real», amb factures i tot. Aquest episodi és mític. A Reddit la gent encara el recorda com una lliçó magistral, tot i que alguns comenten amb ironia que amb la inflació en Theo hauria de demanar un préstec bancari per aquell jersei.
1: Y este es mi despacho.
2: ¿Y qué hace?
1: Pues soy un médico de mujeres.
2: ¿Y qué hace con ellas?
1: Las asisto en el parto.
2: ¿En el parto?
1: Cuando una mujer lleva un niño dentro de ella, entonces yo voy y lo saco fuera.
2: No es verdad. Todo el mundo sabe que los niños los trae la cigüeña.
1: ¿Quién te ha dicho eso?
2: Mi papá.
1: Bueno, verás, la cigüeña mete al niño dentro de la madre. Eso. Entonces yo voy y lo saco fuera.
0: També hi havia la Vanessa, interpretada per la Tempest Bledsoe, l'adolescent típica amb problemes de nois i estudis que acabava compromesa amb un home més gran, però no es casava, deixant-nos amb un cliffhanger emocional. I la Rudy, Keisha Knight Pulliam, la petita de 5 anys al principi que creixia davant les càmeres i es convertia en l'estrella infantil nominada a un Emmy com a millor actriu de repartiment als 6 anys, la més jove de la història. Més tard van afegir Olivia, Raven Simonet, la fillastra de Denise, una nena adorable que passava temps amb l'avi Cliff mentre els pares viatjaven. I no oblidem Pam Tucker, l'Eric Alexander, la cosina de Claire que s'instal·lava a casa provinent d'un barri més humil afegint contrast social. El rodatge tenia els seus drames i curiositats, com a qualsevol producció que durava 8 anys. Per exemple, Lisa Bonet va fer enfadar Cosby quan va protagonitzar El cor de l'Àngel el 1987, una pel·lícula amb escenes de nus al costat de Mickey Rourke. Cosby, que volia mantenir una imatge familiar impecable, la va apartar temporalment i va crear a l'espin-off un món diferent per allunyar-la. Allà, Denise anava a la Universitat de Hillman, una universitat històricament negra, i la sèrie va durar 6 temporades, tot i que Bonet només hi va estar la primera. Ironia del destí, el spin-off va ser un èxit, parlant de temes com el racisme i la vida universitària, i va incloure cameos dels Huxtable per telèfon o visites. Una altra curiositat, tant Felicia Rashad com Lisa Bonet van estar embarassades durant el rodatge, i els guionistes ho van incorporar als personatges, Claire amb un embaràs tardà, i la Denise amb el seu matrimoni precipitat. Això va donar episodis autèntics, però imagineu el caos als platós. Ei, avui gravem l'escena del part, però espera, que l'actriu està de baixa maternal real.
2: Papá!
3: He dicho un montón de veces que hay que llamar antes de entrar.
2: Es que no quería despertaros.
3: ¿Vuelves de alguna cita secreta? ¿Qué hora es?
2: Las 6.55.
3: Da la casualidad de que yo duermo hasta las 7.00.
2: No quiero llegar tarde, es el primer día de colegio.
3: ¿El primer día de colegio? ¡Sí, es verdad! ¡Hay que ponerse en marcha!
2: Yo no estoy vestida.
3: No. Ponte algo que llame menos la atención, ¿de acuerdo, hija?
2: Es que yo quiero llevar esto.
3: No, con esto pareces una bruja. No querrás ir vestida como una bruja. Mira, es mejor que lo guardes para el baile de graduación, ¿te parece? ¿Te parece bien? Sí, me alegro. Ponte algo, quítate todas esas joyas y ponte algo sin encajes, anda. Adiós.
2: Adiós.
3: Claire.
0: Els jerseis d'en Cliff eren un capítol a part. Dissenyats per Cus van der Acker, eren tan extravagants que es van convertir en una icona cultural.

0: Cosby els subestava a eBay per la seva fundació, creada després de l'assassinat del seu fill el 1997, un drama personal que contrastava amb la felicitat de la sèrie. A Espanya, Laura Chanante els parodiava amb imitacions hilarants de Cosby. I els cameos? Stevie Wonder, Plácido Domingo, Anthony Quinn, fins i tot un episodi amb un concert improvisat on Wonder tocava amb els fills. Malcolm Jamal Warner va dirigir 5 episodis cap al final mostrant el seu talent darrere les càmeres. La recepció per part del públic va ser brutal. Des del primer episodi va liderar les audiències 5 anys seguits, amb una mitjana de 63 milions d'espectadors als Estats Units. Els dijous a les 8, el país s'aturava. Va guanyar 6 Emmys i 3 Globus d'Or, incloent millor sèrie de comèdia el 1985. A Espanya es va emetre a Televisió Espanyola i va ser un èxit, tot i que cap al 1990 va perdre pistonada amb sèries més transgressores com Roseanne o Seinfeld. Els crítics la van elogiar per trencar estereotips. Era la primera sèrie amb una família negra exitosa, sense pobresa o violència, mostrant valors positius. Felicia Rashad diu que va contribuir a l'elecció d'Obama com a president, mostrant una imatge esperançadora. Però també va rebre crítiques per no tractar prou la discriminació racial, només episodis puntuals, com quan en Theo es disfressa de blanc per un experiment social.
1: Venga, vamos, hijo, vamos. Tienes que levantarte.
2: Por favor, papá, acabo de llegar de vacaciones.
1: Exacto, de vacaciones. Pero es que no lo entiendes. Las vacaciones, hijo, son algo que consigues cuando tienes un empleo. No me interpretes mal. No quiero decir que tú no hayas trabajado este verano, porque has trabajado de verdad. No he visto nunca a nadie que se haya esforzado tanto pidiendo. Pidiendo dinero para pizzas, permiso para llegar tarde, para ir detrás de niñas que no te hacían ni caso. Chico, eso es mucho trabajo. Tienes merecido un buen descanso. ¿Y qué mejor que ir al colegio? Aprendes, te cultivas, te educas. ¿No te ilusiona?
2: Me ilusiona.
1: No, no, no, no. Tienes que decirlo ilusionado. Vamos, me ilusiona.
2: Me ilusiona.
1: Estoy ilusionado.
2: Ilusionado.
1: Que yo te vea ilusionado.
2: Sí, estoy ilusionado.
1: ¿Lo estás?
2: Sí, estoy ilusionado.
1: Muy bien, estás ilusionado.
2: Ilusionado. Sí, estoy ilusionado.
0: L'hora de Bill Cosby va influir en tot, des de A coses de casa o El príncipe de Bel-Air, revitalitzant les sitcoms familiars. Va educar sobre temes com la dislèxia, embarassos adolescents o valors familiars, amb un humor blanc i amable que ara sembla ingenu, però llavors era refrescant. Una anècdota divertida, la Sabrina Leboff va arribar al càsting de Sondra a l'últim minut i, segons alguns rumors, li va robar el paper a Whitney Houston. Imagineu-vos, Whitney Houston com a filla gran cantant I Will Always Love You mentre rentava els plats. Ara, el drama gros, les controvèrsies al voltant de Cosby. Ell es presentava com a defensor de la moral, criticant drogues i promovent educació, però des del 2004 van sorgir acusacions d'abusos sexuals de més de 35 dones, amb històries de drogues per facilitar-los. El 2015 una filtració ho va confirmar, i Cosby va anar a la presó el 2018. Irònic, perquè el seu personatge era l'home perfecte, amb l'únic vici dels jerseis horripilants. Les actrius com Keisha Knight defensen que la sèrie ha de recordar-se pel treball col·lectiu. No pots eliminar l'esforç de tots per una persona. En Malcolm Jamal Warner diu que és incalculable per a la comunitat negra. Tot i això, el llegat queda tacat com un jersei rentat amb colors barrejats.
3: ¡Tío! Oye, ¿a qué vienes a Caravén? ¿Qué es lo que te pasa a ti?
4: Nada.
3: ¿Por qué gritas?
4: Estoy buscando a Theo.
3: Acaba de entrar en la cocina. ¡Pero no grites! Entras tranquilamente. Mira si está y hablas con él.
5: ¡Vanessa! ¡Vanessa!
3: ¡He dicho que no quiero gritos en esta casa!
0: L'hora de Bill Cosby va ser més que una sèrie. Va ser un mirall divertit de la família ideal, amb anècdotes que encara fan riure i reflexionar. Des de l'episodi on Cliff intenta treure els fills del llit del primer dia d'escola, fins a les lliçons d'en Theo sobre diners, que avui amb la crisi semblen profètiques. Va marcar una època, mostrant que l'humor familiar pot ser universal, tot i les ombres posteriors. Si la veieu avui, notareu com ha envellit amb gràcia, com un bon vi, o com aquells jerseis eterns.

0: Sabeu que ens agrada poder-vos fer propostes que omplin el vostre temps de lliure, el vostre temps de, d'entreteniment, perquè quan vivim tant amb el dia a dia i totes les, històries i tenim per fi temps per poder descansar, relaxar-nos, necessitem alguna cosa que ens, atrapi, que ens motivi, i una bona novel·la sempre és un mecanisme d'estar... Doncs escolta, va, vaig a llegir una pàgina més, una micona més, no?, de tot això, i és quan ens va millor el poder, connectar amb una novel·la que ens tingui atrapats. I avui parlem d'una d'aquestes que... Va, faig un capitulet més, va, faig 5 pàgines més, 5 pàgines més, i al final doncs, quasi ja no faig el que volia fer, però és que us parlem de Padre Nuestro, un nuevo caso de Nico Ros, que està escrit per Beatriz Roger i Luis Soldevila. Benvinguts, gràcies.
1: Hola, bona nit.
2: Gràcies. Hola, què tal? Bona nit.
0: Gràcies per passar pel, programa. A veure, ja és la, segona, diguem-ne, novel·la que, feu junts i que en, en els dos casos... Feu títols que són allò... Que ja la paraula se't queda, eh? Allò, una paraula llargueta, una paraula allò que diguis... Aquest és el Padre Nuestro, no? O Marismes, no? Vull dir que sigui una cosa allò que connecti, que recordem, no?
2: Exacte.
1: Sí, totalment. Això que per nosaltres això que comentes és molt important. Sempre hem pensat que els títols de les novel·les de Nico Ros tenien que ser una única paraula perquè seria més fàcil pel lector... Però no només això, sinó que ens agrada pensar que és com un personatge més de la novel·la. En el cas de Marismes era tota aquella zona, que era com si tinguessin vida pròpia, i ara en Padre Nuestro és com una invocació, és l'oració, i sempre jo crec que és com una advertència per l'actor del que es pot arribar a trobar.
0: Mm-hmm. Perquè com bé, comentes, clar, els llocs, les situacions, molts cops ja són un personatge més, i en aquest cas ens situem en aquesta investigació, en aquests, intentarem evitar molt els spoilers, lo just perquè la gent tingui ganes de, llegir aquesta, novel·la, però la, situació, aquesta, diguem-ne, Costa Brava, no?, aquesta doncs, localització que... que pot semblar idíl·lica, però que pot ser tan idíl·lica com que de cop i volta ens comenci a fer una mica de por, eh? Que sí?
2: Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, a veure, la gent quan pensa a la Costa Brava, si penses en el Baix Empordà, potser ja no tant. Però la Costa Brava està clar que són estiu, a platja, sí. a diferents pobles, així com molt coquetos, sí. O sigui, molt maco. I en canvi nosaltres, però això també és una mica de formació vital, perquè nosaltres... Anem molt a l'estiu, però és que anem molt també a l'hivern.
0: Canvia molt, eh?
2: Canvien absolutament, no? Primer sí. Perquè, clar, a les 5 és fosc, a l'estiu sí. A les 10.
0: Sí.
2: Jo què sé, els cels són totalment diferents i després estan el tema dels vents.
0: Sí.
2: I els vents per mi et marquen bastant el tema de, la Costa Brava quan estan allà barallant-se amb el mar o quan estàs a la part de, del Baix Empordà, d'una mica més l'interior, no? I, bueno, i llavors ens agradava molt això i sobretot pensar que la gent conegui també aquel, aquest altre aspecte
0: sí.
2: I el que es podrien trobar, que evidentment no passa, però vull dir que podria
0: sí, sí,
2: ser,
0: sí, sí, sí.
2: I no, que i... també té una part hostil.
0: Totalment, i que són coses que, no pots evitar pensar, no?, quan estàs en una situació així, no? Jo penso això en una masia, no?, una llar de foc que tinguis allà, sí, molt bé, oi que bé, que bucòlic, però és molt fosc a fora, no?, o fa molt de fred, no?, o és molt inhòspit, o estàs molt aïllat, no? I en totes aquestes circumstàncies, així com... Com bé comentava la, Beatriz, el tema de que un lloc, un indret pugui ser doncs, el millor, també sigui el millor de les persones i també pugui ser el més dur i que també tinguem aquí individus, no?, que treuen el pitjor de si mateix, no?
2: Exacte, exacte, penso el mateix. Doncs mira, jo això podries estar referint-te a diferents personatges,
0: sí,
2: vale?
0: Sí.
2: I m'agrada que ho diguis perquè el Luis o jo també això ho hem parlat bastant i podria ser... Doncs, a veure, un Rizan al Rizo, que diríem,
0: sí.
2: Un al Nico,
0: sí.

0: però un podria ser el Pamies, un podria ser el Jamal Daer, bueno, i podrien ser diversos personatges. Un altre podria ser el Mateo, que és el germà del Marcos. O sigui, per una banda passen coses entre i canvis de personatges, sí, i de caràcter entre els que se suposa que són del costat bo,
1: sí,
0: i per l'altra part, que no direm, no?
1: Sí, sí, sí,
0: tal,
1: sí.
0: Perquè això sí que seria un spoiler. Te n'adones que, a veure, no pot servir d'excusa això, d'acord? Perquè no sempre és així. Però Luis i jo pensem que moltes vegades que no hagi sigut estimat,
1: sí,
0: o ben estimat, poden passar coses.
1: Totalment.
0: Saps? Que a vegades pensem per rebre pallisses o abusos, bueno, coses horroroses,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Horroroses, però a vegades el fet de que no t'han estimat qui t'havia d'estimar,
1: sí,
0: no és una excusa, a mi les excuses no m'agraden, però bueno, però penso que...
1: Però dona explicacions, no? És a dir, sí, no sí, justifica, però ens ajuda a trobar una raó, no? Al final tots necessitem trobar raons, no?, respecte a les coses, i en aquest cas és evident que, bueno, pues, si hi ha algun crim, anem a dir així en general, si hi ha alguna situació que queda molt clar, no?, que pugui arribar a pertorbar, no?, el fet de dir com pot arribar a ser una situació tan dramàtica, però del que estava dient la Beatriz és evident que dos bessons, no?, que tinguessin, que genèticament fossin iguals, una mica lo de tu a Boston i jo a Califòrnia, no?, però vull dir que si fossin totalment diferents les seves vides, doncs clar, acabarien sent totalment diferents. Llavors, arribats a segons quins extrems, si s'entén que algú, que puguin passar el yin i el yang, no?
0: Exacte, el yin i el yang, i aquestes coses, doncs passen, no? I s'ha de pensar, s'ha de rumiar una mica perquè poden passar.
2: Sí. Sí, totalment, jo crec que això pot passar. La veritat és que a nosaltres, les nostres novel·les, ens agrada donar una explicació a tot el que està succeint i és molt important. És veritat que jo crec que això ho comentava la meva mare, d'alguna persona que potser no ha sigut estimada o ha tingut segons quines experiències, li pot marcar per sempre, però és veritat que en ocasions el mal pot existir,
1: sí,
2: únicament per pura maldat.
1: Sí, sí, sí.
2: I llavors, l'únic que nosaltres, quan creem la història, sí que ens agrada aquesta explicació que comentava abans, perquè el lector estigui satisfet, que hi ha uns motius que per això els detectius van descobrint.
1: És veritat.
2: Quina història, però en aquest cas sí que puc fer un petit spoiler, jo crec que no. Vinga. Ho acaba de ser, assumeixo el risc, dient que l'assassí està procurant enviar un missatge.
1: Val.
2: I tot és un puzzle que han d'encaixar les peces, els nostres investigadors, concretament el Nico Ross.
1: Que m'agrada molt aquesta idea, aquesta història, perquè en el fons el que està fent és que és com una manera, una interpretació també de veure-ho, és el fet de dir que fins i tot el que està patint aquesta, anem a dir, aquest mal, no?, aquesta situació, és com que en el fons vol una expiació, no? Vol dir, bueno, però si m'enganxen, no? És com una comunicació que ha de fer, no?, també.
0: Jo penso, no sé, que ho encertes molt, perquè a vegades ho he pensat, dic, a veure, no és un, entén-me, no és un dolent, no és un tio odiós,
1: sí, sí, sí,
0: vale? No és un bèstia, no és un, no, és una persona que ha amagat el seu dolor.
1: Sí.
0: Ojo, alimentat,
1: sí, sí, sí.
0: També,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I que aquest dolor ha anat creixent, llavors té tal ràbia,
1: sí,
0: i uns gelos, i com un, però no ràbia ja només et faré mal, sinó ràbia de que li fa fins i tot, no sé, com mania, com fàstic, com dels altres, no?, que han tingut, doncs, d'una forma o una altra, els han estimat i els han,
1: sí, tractat. Sí, sí, hi ha un punt d'enveja, també.
0: Ah, exacte, hi ha un punt d'enveja. I clar, no puc dir més el que
1: sí,
0: fa.
1: Sí, perquè... sí, sí, sí, no, però vull dir, per anar situant una mica l'oient, no?, de què es trobarà amb aquests personatges de Padre Nuestro, però que és que és això, és que ens ajuda, no vull dir empatitzar en positiu, sinó a comprendre, no?, cada personatge.
0: Totalment, totalment. Sí. Ui,
2: per nosaltres al final el més important són els personatges, clar, perquè al final és sobretot amb qui el lector es pot sentir identificat. I el tema de les vides humanes, que nosaltres intentem plasmar-les molt en aquesta novel·la, crec que és important el seu desenvolupament i com continuen, i els seus motius, il·lusions, frustracions, la ràbia que comentaves, la llàstima, o sigui, tot, és com un còctel que es junta fins a acabar d'explotar. A més, a vegades dius, aquesta persona ha decidit fer això per ell mateix o ha estat impulsat per algú?
1: Totalment, totalment. Jo us volia, a part de recomanar als nostres oients aquest Padre Nuestro, Nuevo Caso de Nico Ross, que el trobeu a Planeta, escrit per Beatriz Roger i Luis Ossol de Vila. Jo us volia preguntar, clar, ja a mi quan s'escriu a quatre mans ja em fascina la dificultat que és, i més en aquest cas quan és una segona novel·la, el fet de dir, val, aquí com ho aconseguim d'estirar els personatges, com aconseguim el fet de cap a on volem que vagi aquesta història, cap a on volem que vagi l'evolució dels personatges. Però en aquest cas, a més, sent família, com aconseguiu que després això no afecti a que us discutiu, Luiso? Com ho feu, això?
2: A veure, el més important ara mateix és que els dos continuem vius i encara podem fer sopars familiars. Tot que ens en portem bé.
1: Això, és, però, no, això ja té un mèrit brutal, Luiso.
2: Brutal, sí, sí, sense cap dubte. No, però estem molt satisfets amb aquesta aventura, ens ho passem molt bé i és molt divertit crear històries. A la meva mare i a mi ens encanta llegir, escriure i sempre compartir i crear conjuntament és algú increïble. I més amb aquesta segona novel·la, que per mi ha sigut un punt més senzill perquè ja teníem segons quins personatges construïts. És veritat que Marismes els vam presentar, però ara ja els teníem al nostre cap. És veritat que hi ha nous personatges i que les novel·les es poden llegir independentment una de l'altra, però això ha facilitat la part creativa. Potser hem tingut més feina en encaixar totes aquestes peces que parlàvem prèviament del puzzle de la investigació.
1: Vale.
2: Però la veritat és que la meva mare fica les coses molt fàcils, jo encara que quedi malament jo crec que també, i ens escoltem, que és molt important.
1: Això és fantàstic, això és fantàstic. Ara hem perdut la connexió amb la Beatriz, però bueno, acabem amb el Luiso. Jo, clar, quan davant d'una segona història, no? Que els personatges, alguns d'elles, no? L'avantatge de ja tenir-los clar, però que han evolucionat perquè els hi han passat coses, més coses els hi passaran aquí. Quan plantegeu una continuïtat, una tercera novel·la, què és la idea? Seguir mantenint aquest univers creat o teniu pensat també fer altres històries que no siguin necessàriament del vostre univers, diguem?
2: Pues nosaltres ara mateix que estem amb la idea d'expandir més l'univers del Nico Ross i tots els seus personatges. Per nosaltres hi ha un tema que és essencial, que és que cada novel·la, cada investigació té que començar i acabar. És a dir, no volem enganyar el lector, volem que estigui satisfet, que hagi llegit un llibre i ha concluït, pot decidir no llegir més. Però és veritat que nosaltres anem fent petits plantings amb subtrames dels personatges que aniran avançant amb les següents possibles novel·les, que tot això dependrà de l'editorial, els lectors...
1: Home, esperem que sí, que això va bé.
2: Sí, sí, sí, jo ara mateix estic creuant els dits, però amb la segona ja estem molt contents. I després està la pila, que sempre fem una punteta per a una nova possible investigació, com vam fer a Marismes i ara hem fet a Padre Nuestro. I paral·lelament, la meva mare i jo sí que tenim projectes individuals, però ara mateix estem molt satisfets amb aquesta història que ens dona, per exemple, l'oportunitat de tenir aquesta entrevista amb tu i vivir el que diem, aquesta aventura. Així que per ara, llarga vida Nico Ross.
1: Absolutament, us desitgem que vagi molt bé, que segueixi l'èxit d'aquestes novel·les, perquè al final, com fem, no? Els que fem la ràdio, que acompanyem, no? Moments, no? En què la gent ens pugui necessitar, doncs una bona novel·la ens acompanya i forma part d'aquests personatges de les nostres vides i ens acompanyen i ens ajuden. Ja hem recuperat a la Beatriz. Res, simplement us volia felicitar per això, per aconseguir que no només esteu escrivint bones novel·les, sinó que mantenir la família unida ja és una cosa molt forta, ja té molt de mèrit, així que us dono l'enhorabona i desitjo això, que tant els projectes que pugueu tenir més endavant individuals, com aquest univers que heu creat de Marismes i ara continuat en Padre Nuestro, doncs pugui seguir i que aneu trobant paraules ben llargues que puguin donar títol a moltes històries. Beatriz, Luiso, un plaer, fins
3: gràcies,
1: la propera.
3: Gràcies, ho sento, eh? He fugit.
1: Cap problema, hem pogut seguir.
2: Gràcies.
1: Fins la propera.
2: Jo havia pensat que l'assassí de Padre Nuestro se l'havia emportat.
1: Jo dic, no estareu per la Costa Brava, dic, que ja estava patint jo. Ja m'he quedat més tranquil, quan dic, bueno, l'hem recuperat i, bueno, tindrem tercera novel·la, doncs. Una abraçada immensa, que vagi molt bé.
2: Una forta abraçada i gràcies per tot.
3: Moltes gràcies. Adéu.
1: Adéu. Adéu.

0: Hi ha moltes situacions a la vida que, possiblement per sentit comú, o per les impressions, o per les experiències de vida, tenim una opinió al respecte, tenim una sensació. I aquí sempre intentem dir en el programa que hem de vigilar allò de totes les opinions són respectables. Totes les opinions, tothom té dret a opinar, però no totes les opinions són respectables, perquè hem d'entendre i hem d'escoltar a les professionals i els professionals sobre cada matèria per saber, perquè les opinions en tot cas són ponderables, és a dir, hem de donar més rigor a la gent que ha estudiat molt de temps per poder arribar a una afirmació. I en el cas de la psicologia, per exemple, i en el cas dels petits i dels adolescents de la casa, doncs val la pena que parlem amb professionals, com és el cas del doctor en psicologia Francisco Villar. Francisco, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, bona nit.
0: S'acaba de ara fa poquet s'ha presentat aquest llibre, Sin pantallas, siento y pienso mejor. No dejes que las pantallas dominen tu cerebro, desconecta ya, que el trobem a Montena i que té il·lustracions de Sara Cavalleria. És molt important, des del 30 de maig, ara estava repassant.
1: Que també el tenim en català, eh?
0: El tenim en català també, que sí, correcte. Doncs és un missatge que la gent que porteu molt de temps estudiant psicologia, practicant, aprenent, mirant, observant, veient, no? Sobre in situ, no? El que està passant, arribeu a aquestes conclusions, i és per molts motius, no? I en aquest llibre veiem la majoria d'ells, no? Perquè de passatges que he llegit en el llibre, ja sempre hi ha qui diu, bueno, però quan abans comencin, no? Abans dominaran. Ojo, cuidado, que esto también lo saben, la gent que dissenya aquests algoritmes, oi que sí?
1: No, i tant, perquè aquesta és una dels mites, no?, que ens han ficat, perquè jo una miqueta també, el que hem de tenir una miqueta també present és que no només de vegades extraiem nosaltres les nostres pròpies conclusions, és que de vegades l'ambient, perquè no oblidem que hi ha gent que és molt bona en això de traslladar una miqueta els relats i de traslladar, no? Un nen d'un any, per molt que li posis un llapis a la mà, l'únic que pots aconseguir és, pues això, que es frustri com a molt, no? O sigui, que això de quan abans comencin a escriure, millor escriuran, quan això no aplica a la infància i a l'adolescència, quan sabem que, de fet, o sigui, moltes de les coses és, si li dones el seu temps, una miqueta millor, perquè de vegades fan les coses amb major maduresa i com que ells tenen que complir tots aquests espais de vida que tenen amb diferents aprenentatges, no hi ha cap pressa a la infància i a l'adolescència. Llavors, aquesta és una de les moltes que ens han, bueno, que ens han enredat amb això, no? Per tal d'intentar facilitar que adelantem cada cop més, doncs això, a l'ús de coses que no són joguines, que són eines, bàsicament.
0: Que fantàstica aquesta explicació, perquè és aplicable a moltíssimes coses de la vida, no? Per exemple, si pensem professionalment, no? Jo miro mi mateix en el món de la comunicació, quan un és jove, té l'empenta i dius, va, jo ja estic preparat, carai, ara passats els anys, dic, doncs no ho estava tant, les experiències
1: bueno,
0: de vida...
1: Ja amb salut, Sí, i amb salut parlem allò del furor curandis, no? que frustra tant, no? Que tu arribes allà de novat i estàs allà fent una cosa allà com una acceleració de...
0: Sí.
1: I no.
0: Et vols menjar el món, cosa... no? Per tant, sí. Va revolucionat i hi ha molts elements de perspectiva, d'aprenentatges que han d'anar madurant a poc, no? Igual que els sabors, igual que tantes coses, no? Quantes coses de jovenet, quan ens ho feien menjar a casa, no ens venien de gust i ara és el que més volem, no?, de menjar. Per tant, tot requereix el seu temps. I a més... A més, Francisco, el problema és que ells estan en unes edats molt tendres, que si em permets la comparació, és com estar en Gran Hermano que lo magnifica todo, que diuen, eh? És a dir, que allà tot s'està vivint molt més intensament, oi?
1: Però no és per res dolent, ni perquè estiguin fets malbé o hagin nascut malament, o sigui, és una qüestió de vida, o sigui, no? Llavors la part emocional està allà desperta des de ben naixement.

0: coneixement i la part de la que nosaltres acabem sent, de tota la part prefrontal, doncs alguns estudis parlen de fins i tot als 24 anys, no? Es deia allò dels 21, doncs als 24, 23, no? Que encara s'agafaven a nosaltres quan començaven una miqueta com immadurs, però clar, les oportunitats que tenen que aprofitar ells, que són moltíssimes, són en cada espai. Llavors, això és així, és una descripció, són més crèduls que nosaltres, però no és per res, és perquè encara no han acabat la seva maduració, de la seva capacitat d'enraonar, de conèixer el món, de pensar, de fins i tot controlar les seves emocions. Perquè tu amb un nano de 12 o 13 anys li dius que tot anirà millor i és que encertes de la mateixa forma que tu amb un nen de 7 anys li dius no et preocupis que seràs més alt, perquè encara no ha donat l'estirón, no? Sí. Llavors, aquestes formes d'adultitzar o de posar com responsabilitats extra a nens i adolescents és, em sembla a mi, una falta de respecte en quant al procés de desenvolupament. O sigui, un nen no és un adult baixet i un adolescent no és un adult desgarbat. O sigui, són persones en procés de desenvolupament, imagina, no? No són imputables fins als 14 anys.
1: Correcte.
0: I això és que està ben fet a la llei, perquè sabem del cert que fins als 14 anys una persona no acaba de discernir ben bé pues, això, no? L'efecte o la gravetat de les conseqüències d'aquelles accions que poden tenir. Llavors reservem dos eines, diguem, l'autoritat escolar i l'autoritat de la família, i aquesta és la que tenim per intentar manegar-los i acompanyar-los. A partir dels 14 ja entra de forma molt atenuada algú més penal i va incrementant fins als 18 anys que no entres a la bar, no? A la part adult.
1: Veieu com hem d'escoltar la gent que en sap de la matèria, perquè el doctor Francisco Villar ens explica coses de per què, dels perquès, no? Es posa 14 anys i no als 12 o als 15, no? tot té un raonament, tot té una raó de ser i cal que ens observem això. De totes formes, doctor, hi ha una cosa important. Jo amb 47 encara no descarto pagar el l'estirón aquest estiu. Ho dic perquè jo mai perdo l'esperança de dir, mira, igual un parell de centímetres ara l'estiu, perquè la meva mare sempre deia després d'una febrada sempre creixes una mica, i jo vaig estar esperant unes quantes febrades que aviam si m'arriben, però bueno, vull dir que a vegades també hem de ser una mica crèduls sempre, no, en aquest aspecte.
0: Sí, però sempre que no carreguis tot, en què si no, no és que no ho has volgut suficient,
1: o
0: sigui, que no et carreguis amb això, no?
1: Això
0: perquè
1: és
0: si no és culpa teva, mira, no, hi ha coses que no, el pare es baixet i la mare baixeta, bueno, pues...
1: Sí, prou ben sortit, no? Totalment d'acord, i això és una de les qüestions més bàsiques que aquí en el programa, podem parlar amb grans professionals com el Francisco Villar, aprenem de lo perillós del missatge, si quieres, puedes, no? Clar, això que m'ho digui i que no se m'enfadi, perquè sempre el situé, però crec que és un exemple que ajuda a entendre això. A mi que m'ho digui Kilian Jornet no em serveix, perquè ell, si quieres, sí que puede. Però, clar, perquè té una capacitat pulmonar, té 2.800 pulsacions per minut i capacitat de VO màximo, que la seva V baixa mínima és la meva VO màxima, i mira que jo faig atletisme, vull dir que, per tant, aquests missatges hem de vigilar molt amb ells, perquè generen aquesta frustració, i en aquestes edats també els hi passa, no?, molt això. Per tant, aquests missatges que els hi arriben per les pantalles són perillosos, no?
0: Home, i sobretot la gent amb la que els estem deixant que es juntin a traslladar-li aquest tipus de missatges.
1: Els seus líders, no?
0: Perquè hi ha les coses que... Sí, els seus referents, que diuen, els seus influencers. No, és que ara tenen uns referents diferents. Escolta, el meu pare no em deixaria parlar amb aquesta gent.
1: Sí, sí.
0: I amb tota, no? I amb tot seny, no? Perquè seria com... Però escolta, però les barbaritats que estarien amb aquesta persona, amb aquesta edat, que un és vulnerable, que un es té que identificar per després individualitzar-se, però primer té que passar per el procés d'identificació. I algun referent d'aquests, home... No, la idea seria que estiguessin, no fa falta que sigui el teu pare o que sigui en entorn familiar, però sí amb la comunitat, no? Pues jo què sé, pues el que vegi una miqueta que se senti com més... Però una persona a la comunitat que no li ensenyi, no li digui les barbaritats que estan dient, perquè moltes de les barbaritats que fan per imitació no les aprenen a l'escola, ni a la família, ni a la comunitat, que els hi donen pare. O sigui,
1: totalment. No? Són esponges, no? I el que veuen fan, no? Per això, si nosaltres estem insistint de que els pares... No? En un sopar, en un dinar, doncs han de ser els primers en deixar els mòbils a part, i no desbloquejar la pantalla per veure si la pantalla és diferent, com fem sempre amb la nevera, no? Per anar-la a obrir, aviam si de cop hi ha coses noves, no? A la nevera, cosa que no passa. Però és, per tant, si els deixem ben lluny, també estem fent un exemple. El problema són aquests referents que tenen, no? Que han sortit de jugar, la majoria d'aquests influencers, no? D'aquests youtubers, han sortit de jugar amb videojocs i de cop i volta no s'han limitat a opinar sobre aquell joc, que seria molt, molt lícit, de dir, doncs mira, és que miro aquest youtuber perquè m'explica com jugar aquest joc, no? Bueno, fins a cert punt és lògic, em sembla bé. El problema és que aquests després opinen sobre qualsevol cosa i et fan recomanacions sobre qualsevol cosa. I aquí
0: és quan tenim el problema. Cada cop, sí, que té que ser cada cop més grossa, perquè també ells estan una miqueta com comportats, o sigui, no són el que ells realment volen fer. Depèn de l'impacte que tenen. Si diuen una barbaritat i llavors això t'impacta, doncs llavors continuen dient barbaritats, perquè al final, amb això que ens tenen amb nosaltres, amb aquesta part amb els nostres nens, doncs donar-li la rateta a la palanqueta, sí. Pues aquests estan exactament igual, no? I una miqueta el que la marca els diu que té que dir, perquè al final acaben sent, pues això, productes amb els quals ells també guanyen molts diners, però hi ha una, la gent de sempre, no? que els utilitza i els manega tal, i que sí que tenen protegida aquesta intimitat que no ells, no? Que estan amb aquestes exposicions i tot això. Llavors, tota aquesta gent no hauria de poder parlar amb els nostres petits no tenen que veure aquests models, bàsicament perquè ells tenien que estar fent coses que es nodreixin amb ells, sí. Perquè això no es nodreix amb ells. Llavors, els nanos que tenen que fer, quan estem parlant de les solucions, estem parlant de Michel Desmoguet, que porta moltíssim temps dient l'afectació que tenen, no? Tota la digitalització amb el desenvolupament dels nanos, que ens recomana la lectura. Jonathan Haidt, que ens recomana el joc lliure i no supervisat. O sigui, és fonamental que això que ens diuen que els nostres nanos tens que estar acompanyant i supervisant amb el teu nano amb l'ús de... Si tu tens que estar tot el rato a sobre d'algú supervisant això, això és que no és un món per nens. Mm. Ja ho tens clar, perquè tu el que necessites és posar amb els nanos cada cop, treure-lis més quantitat d'ull d'ésser humà. Llavors, parlem com coses com de dir, escolta, és que un parc té que ser suficientment insegur. Si tu fas un parc absolutament segur, aquest parc no serveix per estimular el nan, no? Clar. Parlem del concepte aquest que va tenir tant d'èxit de la resiliència, però sí. És que ens oblidem el de l'antifragilitat, no? O sigui, tu el sistema immune necessites posar-lo a prova, necessites posar... Bueno, mira el que és una vacuna, no? Sí, sí, directament sí, sí. Influeix sí, sí, sí. Per entrenar-lo, llavors els nanos...
1: És la mesura justa, no?, del que ens està explicant en Francisco Villar, és a dir, la mesura justa, ha estat molt pensat. I aquí és on tornem al fet de que, clar, aquí un dels avantatges que ja tenim uns quants, de nyets, doncs que nosaltres teníem apenes 2, 3 televisions, 4, per tant, tot era molt més fàcil, senzill, que es pogués estar regulat, que estigués pensat perquè per nosaltres mateixos ho poguéssim veure sense la supervisió d'algú, no? De fet, doctor, a Gran Bretanya, al Regne Unit, ells, en lloc de ficar una pel·lícula, doncs és que és de majors de 12 o majors de tal, posen Parental Guide, és a dir, PG, que és una qualificació que vol dir que aquesta es pot veure però si hi ha l'ajuda d'alguna, és a dir, determinats continguts, i d'altres que els vegin lliurement. I aquí està la clau de tot, no? Que tot el que tenim a internet va sense aquestes, diguem-ne, marques de qualitat, no?
0: Bueno, i tot el contrari, o sigui, perquè totes aquestes marques de qualitat, com el que intenten és com protegir, no? A la persona d'aquests, no els van com estimulant, no? I clar. Tu ja veus com va quan ells van per lliure, pues com creixen, no? Pues a nivell d'agressivitat que tenen els vídeos de pornografia que comencen a veure amb 8 anys. I no és perquè ells busquin, o sigui, és perquè la pornografia es troba a ells amb aquestes edats, no? Llavors comencen. Llavors després ja pots tu explicar-los i fer educació de lo que tu vulguis, perquè la part que sé com molt experiencial. Llavors, amb això, és que no és un món per ells, bàsicament. Clar. Llavors tu no pots posar límits a la pornografia, perquè la pornografia pues, és un dret que tenen els adults de poder mirar-la si ells volen, perquè pues, no està prohibida, no està... Llavors, bueno, pues això, llavors el dret de la llibertat d'expressió, llavors no, és que aquesta gent no podria dir això, home, el que té que haver és algú que pugui tenir criteri i pensar que és un imbècil i no em torno a mirar, no? Però, sí, però que seria una miqueta, perquè això seria una miqueta com el que va passar amb l'automòbil, no? Perquè això, de vegades es diu que és com una droga. A mi m'agrada més la imatge de l'automòbil. L'automòbil amb 12, 13, 14, 15 anys no pots utilitzar-lo perquè et mates, ja està. Correcte. Llavors, després d'adult ho pots començar a utilitzar, però... La gent es matava moltíssim encara d'adult perquè era una eina molt poderosa i llavors tenia molts perills. I el que hem fet tots aquests anys ha estat posant regulacions, o sigui, limitant l'ús de l'adult. Avui dia la conducció és molt més segura que fa 20 anys, o sigui, ha baixat la mortalitat un 75%. Llavors, l'absorció dels vehicles, l'assistència de conducció, les limitacions de velocitat, la limitació d'alcohol i totes aquestes normes que han hagut, les cadires dels nens per ficar-los allà lligats, que nosaltres anàvem allà muntagats, no? Totes aquestes eines han baixat molt la mortalitat. Llavors, aquí que tenim un tema? Tenim un tema tan un canvi com el que va ser l'automòbil. Ara tenim una cosa que clarament és d'adults. A l'adult es tindrà que regular perquè hi ha molta gent que està alertant de coses molt grosses amb la part adulta. Estem parlant l'extrema, no? De pensaments com

0: extrems de, sí, sí, sí. De la cancel·lació, de com s'estan carregant, no? O sigui, pues, Max Fischer et parlava amb el seu llibre de les redes del caos, sí. De la relació que tenia la implantació de Facebook amb els, les mandances de Birmania, o sigui, coses que de veritat que, no? Que es garrifen, no?
1: Sí, sí.
0: I llavors tu dius, escolta, és que això, nosaltres tenim una sèrie de reptes amb l'adult, escolta, està clar que encara per l'adult no és segur, no enredem. O sigui, deixem-los que ells no? es desenvolupin, sí, sí. De forma adequada, que sí, creixin, sí. Que puguin tenir el seu criteri propi, perquè ens parlen de criteri propi d'identificar la mentida. Un nen no té que identificar la mentida, un nen té que valorar i que apreciar i que amar la veritat.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí ja hi podrà posar la mentida. No? La lectura en profunditat és el que ens dona la llibertat, l'empatia, la capacitat, el coneixement, per després poder tenir un criteri propi.
1: Totalment.
0: Però si no la puc tenir, doncs sí. Pues no, és que són ells, són més d'imatges, no? Escolta, més d'imatges, tothom és més d'imatge perquè la imatge t'ho dona tot com mastegat, però la paraula també genera imatge. Una imatge val més que 1.000 paraules. Home, quan tu tens 1.000 paraules amb el teu registre i aquesta imatge te les aboca, te les activa, no? Que et dona la capacitat de poder gaudir d'aquesta realitat. Però si tu no tens aquestes paraules prèvies, una imatge no et dona res. Llavors, es pugui una miqueta com tornar a totes, perquè, insisteixo, o sigui, no oblidem que l'objecte de l'educació és al servei del seu nen, dels nostres nens, perquè si nosaltres els cuidem al servei, el seu servei serà pues, la millor eina que té per enfrontar la vida, no?
1: Totalment.
0: És fonamental que estigui enriquit, enfortit i preparat per enfrontar una vida adulta amb els reptes que tindrà.
1: Perquè a més totes aquestes percepcions, recordo un programa fa anys que vaig veure de com llavors es començava a entrenar les intel·ligències artificials en el programa del Ponset, no? I explicaven perfectament com amb experiments que havien fet veien clar que els nens petits primer aprenien el fet i després necessitaven posar-li una paraula, no? Per tant, amb moltes coses és precisament això, no? Primer has d'experimentar i un cop ja coneixes el significat és quan et podràs entendre un nom, una definició i el que tu vulguis, no? Per tant, són èpoques per experimentar, igual que amb els jocs, igual que amb tantes coses, no? Que quan ets petit, doncs, quasi vols començar a jugar i ja aniràs prenent sobre la marxa. I quan som adults, ens posen un joc de taula i fins que no ens hem llegit quatre cops totes les instruccions, no comencem, no? No fos cas que no ho estiguéssim fent bé, per tant, és molt interessant això de que cada època tingui els seus això. Llavors, internet ha trencat com una mica, no? Com aquestes barreres més naturals.
0: Bueno, el que ha fet és ha fet un mal ús d'elles, perquè no oblidis que tot això, tots aquests fenòmens humans, ells es coneixen molt bé, mm-hmm. I ells són els que es toquen, no?
1: Clar.
0: Perquè precisament, no? Amb això, no? És a dir, no és que el reconeixement, home, clar, i tant que el reconeixement el necessitem, perquè és una via el reconeixement i la comparació, però això són dos fenòmens fets per intentar jo poder entrar en un grup, aconseguir aquesta sensació de pertinença.
1: Llavors,
0: aquestes, clar, llavors aquestes són mecanismes. Llavors tu li poses amb això com el fi en si mateix, en comptes de que són un mitjà per aconseguir un fi que es pertany a un grup, tu es poses com un mitjà, com un fi en si mateix i comences a experimentar el gaudí aquest que té el reconeixement social. Ja, però és que aquest gaudí era per una altra cosa, no
1: clar.
0: Per gaudir només, no?
1: Clar.
0: Llavors era
1: clar.
0: Com la rateta, que li tocaven l'electroda, la zona de recompensa, llavors ja no feia res més, no anava ni a menjar, perquè
1: correcte.
0: Si jo ja tinc el plaer directe, però el plaer és una cosa que inventa la natura per posar-nos a nosaltres en activitat
1: en
0: i en acció.
1: Mm-hmm.
0: Clar, llavors, amb aquest desig de el plaer que voldria jo tenir, no? Que llavors això et posa pues, amb aquestes coses que veus el que tu has dit, no? Que nosaltres no només hem canviat els plats, sinó que nosaltres, si el teu fill té un plat favorit, tu pots arruïnar-li aquest plat favorit. Li dones per el desajú, el menjar, el sopar, tres dies i s'ha acabat. I el teu fill s'ha quedat sense plat favorit. Llavors, tota la part aquesta del desig, del gaudí, de saber i de tenir aquesta vocació de dir, escolta, començar a aprendre a anar en bicicleta és molt dur. Però si aconsegueixo superar aquests primers moments, no? De caigudes, de frustració, de que el pare mig posa mala cara i tal, després és que tu passes teta, no? Llavors, aquesta part de dir, escolta, passo per aquí perquè després darrere d'aquí hi ha un gaudí brutal. Jo me'n recordo que em vaig atrevir a dir un dia que a mi l'òpera, que no sé, o alguna cosa així, vaig dir com tal, i em fotre una bronca que deia, és que no has après a gaudir-la. Això és el que et passa, però no pots criticar-la com algú, perquè això és una cosa que està com tassada, no? Que tothom
1: exacte.
0: Pot tenir la capacitat de gaudir-la si té l'oportunitat de conèixer-la, no? Llavors, donar-li aquest coneixement. El plaer com a, com al final.

0: Totalment. Mira, experiència personal, el meu pare, el seu sigui, era crític d'òpera i, per tant, jo l'òpera la patia a casa, perquè, clar, a més la posava tot drap, pobre home. Amb la qual cosa, la vaig odiar durant molts anys. I, però quan ja vaig viure sol, clar, va començar a entrar bé en el meu cervell, perquè clar, de cop i volta, no? És a dir, que per tant, tots aquests mecanismes és que són així, és que són així per alguna raó. I en el llibre també, doncs, a través de també unes il·lustracions precioses, doncs ens transmeten aquesta importància de quines coses. Escolta, hi ha coses que han funcionat molt bé, no? Per què no les seguim fent, no? I la lectura, no? La lectura permet entretenir, però imaginar, és a dir, permet desenvolupar. I jo et volia preguntar, Francisco, per un concepte que els que ja tenim més de 40 intentem explicar-los al jovent i ens costa molt, que és el tema de és que jo m'avorria. O sigui, en el sentit de que igual estava una tarda que no tenia res a fer i llavors li donava el coco, li donava la imaginació, em rellegia un llibre, feia alguna cosa, no? Ara estan tan hiperestimulats que, clar, això com els hi dius? No, no, és que has de tenir més paciència, és complicat, no?
1: Bueno, perquè el que li tenim que dir és una miqueta la cosa com clara, no? De dir, perquè, clar, ells ho confonen, llavors el malestar. Nosaltres tenim que ensenyar-los i tenim que dir-li a ell el matís molt, no? Llavors, nosaltres li diem, escolta, jo hi havia moments amb els que tenia gana. I quan jo tinc gana, no estic menjant, però tinc moltes ganes de menjar. Mm. Però hi ha moments que estic tip. Mm. I llavors quan estic tip ja no puc gaudir dels sabors i tal, però el que em passa és que estic tip. Llavors ells el que els passa és que estan sobreestimulats, estan tips. Nosaltres vivíem la vida amb gana, perquè ens faltaven com estímuls i llavors el món ens demanava una acció per la nostra part.
0: I els hi falta, per tant...
1: Llavors una proposta i a ells els hi falta això perquè tenen tota aquesta sobreestimulació sense cap tipus de proposta i d'iniciativa pròpia. O sigui, amb allò que ells diuen no és que tens que ser com proactiu, que tens que ser emprenedor, doncs pues aquesta generació, i ja ho veus, amb la consulta també, d'arribar allà com estic malament, com que malament, malament que no, bé o malament, i bueno, i què faràs? Com que què faré? No ho sé, que m'ho treguis això, tu dius, falta. Sempre és, fins i tot, aquesta iniciativa. Llavors, que és que ells s'entenguin, perquè, clar, quan jo tinc pues, això, pues, gana, i estic allà una estona tal, el que em passa és que tinc més desig de menjar, però ells no, ells necessiten desaturar-se, necessiten desdigerir tot això, tot aquest equipament que tenen, un detox, per després poder començar a gaudir. Llavors, que aquesta sensació que ells tenen d'avorriment no és ni el nostre ni el
0: correcte,
1: que ells tindran, ni el creador, és de saturació, no estan amb ganes, estan tips.
0: Perquè els hi falta aquest neurotransmissor de sacietat, no? De dir, escolta, no, ja he menjat prou, això ara em sentirà malament, que això, encara que el teu cervell estigui dient, hi ha un mecanisme que dius, no, ara ja veig que això em començaria a sentar malament, no? Si segueixo menjant aquesta xocolata o aquest el que sigui, no?
1: El que passa és que és tan fàcil de menjar, no? I és tan entretingut i tal, però
0: l'altre dia... I ho fan variadet,
1: Precisament, no? Precisament. Llavors l'altre dia, que era molt interessant, el programa que és de Sense Ficció de TV3, que posava allà els electrodes i es mirava la diferència que hi havia entre la mateixa noia llegint o la mateixa noia mirant TikTok. Clar, era impressionant perquè, clar, tu veies com bullia tot el prefrontal en les imatges, que era com molt visual, i com després en TikTok era pues, un parany. O sigui, no, allà no havia cap tipus d'activitat, només en la part visual. T'imagina't, o sigui, això li vas posant hores i el que li estàs és prenent oportunitats. Ah, és que no. És molt dur el que li estem fent amb aquests nanos, de veritat. O sigui.
0: No me digueu que no estaríeu escoltant el doctor Francisco Villar tota la nit, perquè és un plaer poder-lo escoltar. Per tant, el millor que podem fer és anar a comprar aquest Sin pantalla, siento y pienso mejor. També el tenim disponible en català. El trobem a Montena, perquè de veritat és necessari per a grans i petits, per a tots els de la casa, que deia abans. Us recomanem moltíssim aquest llibre. Doctor Francisco Villar, gràcies per haver passat per al programa i fins ben aviat.
1: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols al que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa

al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Passen 6 minuts de la una i seguim en directe a la ciutat. Arrenquem aquesta segona hora de programa al Teatre de la Mà d'un nou col·laborador. És el Fernando Soya, que aquesta temporada s'ha proposat passejar-nos pels principals teatres del món per gaudir dels millors musicals. I de música de soniditos, els que ens portarà d'aquí una estona la Clàudia Moreno. Ja la vam trobar a falta la setmana passada, divendres passat va ser festiu i no vam tenir secció, però avui segur que vindrà amb les piles ben carregades per posar-nos novament a prova. Si és divendres, el que tampoc pot faltar són els dilemes absurds, o no, aquest no sé si ho és o no, del Lluís Soler. Avui és un de molt senzill, però segur que aixeca polseguera a moltes cases. La massa de la pizza, us agrada fina o gruixuda? Seguiu enviant les vostres notes de veu al 676-760908. I acabarem el programa i la setmana, com sempre, recordant els millors moments a la ràdio que et mereixes, que ens portarà el Gerard Sanz. Des d'ara i fins les dues, comencem.
1: La ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank.
0: D'aquí una estona ja tinc moltes ganes, i molta gana, perquè aquesta hora, 13 i 8 minuts, ja és hora de fer el vermutillo i de començar a dinar.
2: Si hi ha alguna pizzeria que ens escolti, ara mateix...
0: No, ja comença demanant coses a l'audiència.
2: Si hi ha alguna pizzeria que ens escolti a Barcelona, dic, perquè si l'han de portar a Girona arribarà freda, doncs que ens porti una pizza a la ràdio, la Rambla 94, quarta planta, en nom de Robert Calvo, per exemple, de Miriam Franco, de Gerard Sanz, de qualsevol dels tres ens val, i ens la deixen, i si pot ser de prosciutto, prosciutto, i si no, tot una xipolla.
0: Jo ara mateix em menjaria pizza amb pinya, no, sisplau, però menjaria qualsevol tros de pizza. Però el dilema és de massa fina o de massa gruixuda. Entre els companys està guanyant la gruixuda,
2: Sí? Jo, la pizza fina.
0: Fina?
2: La pizza.
0: La pizza. Altres coses no, però la pizza és fina. Doncs jo, mira, al Víctor Lozano hagués dit que li agrada més la massa fina i a tu gruixuda. I a tu t'agrada la fina.
2: M'agrada la fina a mi.
0: És curiós,
2: m'agrada la fina, a més a més, que estigui bastant torradeta, que no sigui d'aquelles crues.
0: Bueno, és que quan queda crua per sota és horrible, I a vosaltres, què us agrada més? La massa de la pizza fina o gruixuda? Ja sé que posem els talls de veu al dilema, però vull avançar, a veure si hi ha
2: algun...
0: que diu fina.
2: Com n'han arribat tants?
0: Vinga, escoltem algú.
3: Bon dia, sense calor. Mira, avui l'heu posat molt fàcil per mi, la pregunta, Jo la pizza no soc massa fan, però quan la demano així de capritxo i tal, jo la vull que sigui fineta, cruixent i torradeta.
2: Com jo, carinyo.
3: Aquesta massa gruixuda que se'n fa bola, no. Jo la vull fineta. Adeu a tots. Una abraçada.
4: Bon dia.
0: Bon dia.
4: Jo soy la pizza de massa fina. La pizza m'encanta de massa fina porque, y lo argumento, porque así puedo comer muchos más trozos, porque además agorda, te llena más y comes menos.
0: Claro.
4: Y a mí me gusta mucho comer pizza, desafortunadamente. Y con piña. Soy de esas que les gusta la piña en la pizza. Adeu, bon cap de setmana.
0: Ay, no me digas.
2: Ya está. Joana, ya no.
0: Joana,
2: ya
0: no te quiere.
2: Miriam ya
0: Joana,
2: no te quiere.
0: Joana, tú no. Home, bueno, tú permeto, Seguiu responent la pregunta del dilema que ens portarà d'aquí una estona el Lluís Soler. La massa de la pizza us agrada fina o gruixuda? Notes de veu al 676-760908.
1: Estàs escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
0: Doncs ara sí que ha arribat el moment, volem anar al teatre, però no el que ens porta l'Edu Jiménez, sinó gaudir dels millors musicals, els que ens portaran cada mes aquesta temporada.

0: un nou col·laborador d'aquest programa, que és el nostre expert en musicals, és el Fernando Soya. Ell és periodista i codirector artístic i cap de premsa del Teatre Acadèmia de Barcelona. Fernando, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvingut a aquest programa.
1: Moltes gràcies.
0: Apropa't una miqueta més al micro, que t'escoltarem millor. Escolta, un plaer que formis part de la família de la ciutat, i a més amb un tema que ens agrada, sobretot el Robert Calvo. Està encantat que estiguis aquí, parlant de musicals, li encanten els musicals, així que benvingut.
1: Gràcies, moltes gràcies, estic molt content.
0: Escolta, a més t'estrenes por todo lo alto, amb un musical espectacular. A veure, quin és?
1: Doncs és el Rocky Horror Show, perquè per començar, per algun, és veritat que és un dels primers que vaig veure quan era... De fet, és el segon musical que vaig veure.
0: Sí.
1: A un teatre que estava a prop d'aquí, que s'està dient sempre que es tornarà a obrir, que era l'Arnau.
0: Sí.
1: Eren la primera feina professional d'actrius com la Mireia Portas, la Marta Rivera, que ara estan com molt consolidades. I també perquè va estar a Nova York ara l'última setmana d'agost i allà estan representant un muntatge nou, i aprofiten per fer-li un homenatge al Tim Curri, que va
0: ens morir va
1: fa unes setmanes.
0: Sí,
1: o...
0: sí.
1: I tenen allà l'entrada, que ho fan a l'estudio 50, que era l'estudio 54, un altar amb la seva fotografia, tota la indumentària, no, del personatge, i d'una làpida, i de moment Halloween una mica, però, bueno, per què no?
0: Doncs avui parlem de Rocky Horror Show.
2: It's just a jump to the left. With your hands on your hips.
0: Tot un clàssic que jo, per cert, vaig veure precisament amb el Robert Calvo, vam anar a veure aquí, no vam tenir la sort com tu d'anar a Nova York. I és que el Fernando ens farà també viatjar una mica pel món. Ens proposarà també musicals que podem veure aquí a casa nostra, però si podem sortir, agafar un avió i anar a Londres, a Nova York, on sigui... Doncs perfecte.
1: És una molt bona excusa per muntar-se un cap de setmana
0: totalment
1: fora, perquè al final, mirat amb temps, sempre trobes vols amb un preu que gastes menys que la benzina que anar a qualsevol altra banda, i per un allotjament al final ja crec que és tancar a Barcelona com a una qualsevol ciutat d'aquestes. I sí, de fet la setmana que ve ja vaig a Londres, o sigui que
0: no pares,
1: agafaré allà
0: alguna idea.
1: I...
0: Escolta, què ens pots explicar d'aquest musical que a la seva època, ojo, va ser revolucionari.
1: És que realment la cosa que no s'ha mantingut, s'ha fet de culte, però alhora és com que està dins dels que no ho són, no? Està dins dels clàssics.
0: Sí.
1: I és aquesta, jo crec que és bàsicament per la música i les cançons, perquè els personatges poden ser molt icònics, però no són, ara què et diré, no són personatges històrics, no són personatges que més enllà de les bromes o les cançons que canten tinguin, són arquetips, no? Que perquè funcioni la història, però seria com a Little Shop of Horrors, no? La botiga dels horrors, una cosa així. Llavors és això, a través de quan no té sentit, si és que té sentit alguna cosa en aquesta història, que els personatges parlin o expliquin o mantinguin una conversa persemblant, doncs canten. Llavors això és com el que és un musical, no? Més enllà de gustos o preferències o fòbies o fílies.
0: Sí.
1: I és un molt bon exemple de com des del no res es pot fer, doncs, una cosa que va ser off, que va començar a Londres, a un àtic d'una casa abandonada per 30 persones, doncs ara fan gires internacionals que venen en 2 anys consecutius al Coliseum, o muntatge de 20 milions de dòlars a l'Estudio 54 a Nova York, i amb repartiments d'actors de cinema, que habitualment fan cinema, i bueno, primeres estrelles, que la pel·lícula la va fer la Susan Sarandon quan no era tan coneguda, i encara... I es veu la gent, sobretot, aquí també passa, però sobretot a la gent anglosaxona, que se sap els moments on ha de respondre, on està permès que respongui.
0: Jo vaig flipar quan vaig veure això al Coliseum.
1: És fortíssim.
0: La gent cantava, perquè hi havia molts estrangers, i cantaven, i clar, els que no teníem ni idea, què fan aquests? Però que destorbaran els actors i actrius?
1: Sí.
0: I no, és el que esperen, no?
1: No, i a Nova York, ja t'ho dic l'altre dia, és que estaven totalment, o sigui, era com... No sabies on mirar.
0: Si el públic o...
1: Sí, i han fet una cosa molt interessant amb aquest muntatge, que és donar gairebé tots els personatges actrius a dones, sense anomenar canvi de gènere o no, però també perquè hi ha certes...

0: personatges als quals, si no fas una tria d'aquesta mena, no accedirien mai.
1: Clar.
0: Sí, i bueno, sembla molt... Menys dos, el Tim Curry i el Riff Raff, tot eren dones. Sí, que,
1: sí, sí, sí.
0: Bueno.
1: Expliquem una mica de què va aquesta obra, perquè potser la gent està pensant, ai, doncs jo no sé ni què és això del Rocky Horror Show, tot i que segurament molta gent sobretot haurà vist la pel·lícula. Explica'm una mica la història, si és que es pot explicar.
0: Sí, sí, sí. Em vaig adonar l'altre dia. No
1: que hi ha història, eh?
0: Hi ha història. Al final és una mica reivindicar els personatges més als marges, no? Però des d'una conya i des d'un format molt més amable o sí, divertit o... això, proper a qualsevol persona que busqui entreteniment, aquesta cosa del només entreteniment. I és al final doncs la història d'una parella jove que surt d'una boda, s'agraden, agafen un viatge, es prometen, fan un viatge en cotxe, punxen una roda, apareixen un castell on es representa aquest Rocky Horror Show, que al final és un títol que no s'ha fet molt icònic, però és que no té res a veure amb el que s'explica. I el Rocky és una criatura que ha creat un home, inventor de Transilvània, no sé què, per com, bueno,
1: una mica Frankenstein, no?
0: Exacte, un Frankenstein, però basat en un físic doncs potent, diguéssim. Sí. I a partir d'aquí doncs, bueno, disbauxa i...
1: Totalment.
0: Però té història, o sigui, té uns perquès i a 70... 75, suposo que doncs mostrarà una bisexualitat oberta en un musical.
1: Clar,
0: no comercial,
1: és molt
0: però
1: pioner
0: gairebé...
1: per aquella època.
0: Sí, o sigui que... Bueno.
1: Tu la vas anar a veure a Nova York ara fa un parell de setmanes, si no m'equivoco. L'havies vist prèviament aquí a Barcelona?
0: A Barcelona la que vas veure, suposo tu, amb el Jason Donovan, i l'any anterior també, perquè va venir dos anys seguits. A Londres també un tour que feien una vegada fa anys, i aquest a l'Arnau el segle passat.
1: Imagina't. I que és una història que és això, que la pots anar a veure diverses vegades, perquè sempre se t'escapen detalls, perquè passen tantes coses a dalt de l'escenari, no?
0: Sí, sí, és al final no és un macro musical, perquè per mi seria mitjà format, tot i que després, més enllà dels aforaments de les sales on es representi, però són uns 4, 8, o sigui, protagonistes serien uns 6, més el cor, vull dir,
1: però
0: està bé, però no és un musical d'aquests de... Però llueix molt, o sigui, és que és el que no està posant la ganyota perquè no està d'acord amb la rèplica de tal, bueno, els dobles sentits, és molt tots, però aquest és dur de traduir, perquè per enganxar-ho tot o no fer un canvi, no, per adaptar-ho, és complicat.
1: Sí, perquè es fa en anglès, és veritat que aquí tenies el subtítol, si no recordo malament.
0: Sí.
1: Però clar, bueno, si saps anglès i el vas enganxant sense el doblatge, doncs és molt
0: millor.
1: Molt millor, eh? Recomanem totalment que la gent vagi a veure si pot aquesta
0: obra. Sí, perquè segueixen d'aniversari, ara no sé quin celebren, però estan d'aniversari.
1: De 70...
0: 50...
1: Sí, deuen ser 50.
0: Clar, 50 i el que vagi...
1: O sigui, perquè clar, va ser abans el musical que la pel·lícula,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això sí, que clar, es recorda la pel·lícula, però molt junt, eh? No va ser com... Crec que la pel·lícula és del 75 i llavors serà el 73, 72, però primer Londres, després Nova York, i després la pel·lícula, i després...
1: Tot l'èxit, eh?
0: Sí, sí.
1: Del Tim Curry, jo crec que és un dels seus primers grans èxits, de fet, no?
0: Sí, no estic segur si ho va estrenar també en teatre.
1: Ah, sí?
0: Això no estic segur, però crec que sí, però... El que segur que ho va estrenar en teatre de la pel·lícula és el majordom, el Riff Raff, que és l'autor, el Richard O'Brien, i el que ha composat les cançons, i aquest sí, la resta no... Això no hem mirat.
1: I no és fàcil que un musical sobrevisqui, tants anys, i més un com aquest.
0: Sí, sí, i a més que tampoc... És diferent, però també pot caure, depèn com es dirigeixi, en la cosa antiga, almenys de forma, i de... Però, no, li estan posant unes coreografies i uns una energia, com molt 2026, no sé què vol dir això, però es veia una cosa molt espectacular, adaptada en aquest cas al que era l'estudio 54, al final amb la lluna aquella que baixava del sostre, o sigui, han fet una cosa com Rocky Horror Show a l'estudio 54.
1: Clar, dos icones, d'aquella època.
0: Sí, sí, era... I no, queda molt bé.
1: Fins quan el podem veure, Estudio 54, ho saps?
0: Estan fins al febrer segur, bueno, segur, allà res és segur, perquè si baixa d'una certa recaptació o aforament, adéu.
1: No tenen miraments.

0: ja, si no, si no recaptes un milió de dòlars a la setmana, te'n vas fora.
1: O sigui, ah, va, ostres, a Nova York. Déu-n'hi-do, eh?
0: Però sí, sí, fins al febrer segur. Han canviat el repartiment, fins fa... Fins que el vaig veure, jo era un, jo vaig agafar just el canvi, el segon, sí. I un dels protagonistes és, no sé si veies Glee, la sí. sèrie, no me'n recordo el nom, però el noi que anava amb cadira de rodes amb les ulleres,
1: sí, no me'n recordo.
0: Doncs ell és un dels...
1: Ah,
0: sí, sí.
1: No, no, és... Quin paper fa?
0: El del Brat, que és el pringau.
1: El Nembo, no? Del principi, sí. El que es el promet amb la noia, sí, sí,
0: sí.
1: Doncs vinga, si us animeu a anar a Nova York, a l'Estudio 54, podeu gaudir d'aquest musical Rocky Horror Show. Però també ens portes alguna proposta d'aquí a casa nostra, no?, per acabar la secció.
0: Sí, sí, jo, bueno, seguint amb una de les feines que tinc, diguéssim, sí. és codirector artístic sí. del Teatre Acadèmia, i jo crec que, bueno, musical, obvi, però en el musical de petit format,
1: sí.
0: no com una cosa que, home, és de petit perquè no pot ser més gran moltes vegades, és veritat, però també és la configuració d'un espectacle petit. I he pogut programar un musical, sí. que serà el tercer que fem, i fa moltíssima il·lusió perquè és una, bueno, està destacant-se a premsa com un dels de la temporada, sí. de la temporada, i és amb la Diana Roig, protagonista, que és la, bueno, és la, clar, és la més gran, vull dir, de...
1: Sí, sí,
0: de,
1: sí.
0: de no? Quan penses en Broadway aquí, no? Això que sempre s'intenta emular, doncs jo penso en ella, o sigui, és la, com la perfecció, i... Home, el recomano moltíssim perquè me'l sé de memòria i sé que està bé, si no encara més enllà, si no, no l'hauria programat. Però hi ha temes molt, molt diversos. Estrenen al Texas la setmana vinent una altra que li dic sempre malament el títol, per això ja te'l diré el proper dia que vingui,
1: vale.
0: perquè l'hauré vist. També.
1: I aquest de l'acadèmia que heu programat, que no has dit el títol?
0: Ah, es diu Crash.
1: Crash.
0: Crash, un instant fet musical, perquè és del Daniel J. Meyer, que ell no volia dir que era musical, però volia que aparegués la paraula, i ens vam inventar com un crash, és un crash no de xoc, d'enamorament,
1: sí.
0: és en un moment, doncs sí. Crash, un instant fet musical, llavors,
1: que
0: és
1: bo.
0: Musical o no, que acabo. Bueno, jo dic que sí, i diu que pot ser-ho o no, la Diana Roig diu que sí.
1: L'heu d'anar a veure per decidir vosaltres.
0: I sí, bueno, l'Albert Baró, que és un dels intèrprets de Merlí, entre altres coses, sí. que torna d'Argentina per fer això, a un teatre de 100 localitats, i bueno, que ell no ha fet musical fins ara. O sigui que...
1: Tot un repte, eh?
0: No, no, és molt fort, és molt fort.
1: Què més en recomana?
0: I bueno, hem de fer un repàs de... És que no sé si es poden dir encara algunes estrenes, llavors. De... M'ho portava tot molt preparadet, eh? Està Sonrises i Làgrimes.
1: Hem parlat, exacte, de Mamma Mia, Sonrises i Làgrimes, que són els grans musicals d'aquesta temporada.
0: Els grans, grans que al principi estan aquests, sé que ha de venir algun més, però aquest és el que no tinc segur.
1: Doncs si... per si de cas no els diguem, però...
0: I jo, potser, per l'altra temporada sí que la setmana... Ai, la setmana que ve, la propera participació et podré dir algun més. Però jo, Mamma Mia, el recomano molt, també per un dels intèrprets que s'ha incorporat com a elenc, que és el Sergi Espina.
1: Sí, si no m'equivoco, ahir el Robert va anar a veure l'estrena de Sonrises i Làgrimes.
0: I
1: jo crec que està content. Bueno, a més, és una de les seves pel·lícules preferides, així que estarà content. I Mamma Mia s'estrena d'aquí unes setmanes, potser,
0: sí.
1: o d'aquí uns dies. També l'haurem
0: d'anar... Mamma Mia al Tívoli.
1: Sí.
0: Sí, en res, estan assajant.
1: Doncs l'important és anar a veure musicals. Fernando, et tindrem aquí en aquesta temporada perquè ens convidis a... Perquè hi ha gent que diu, ai, a mi si és musical no m'agrada, però després et fiques i, ostres, són molt xulos els musicals.
0: Sí, i és format, és com, jo no vaig a, no sé, a mi no m'agrada l'òpera, no m'agrada l'òpera, no m'arriba de la manera en què m'arriba això, però clar...
1: Però si vas al Liceu...
0: Clar, i veus una
1: doncs posada
0: en escena així,
1: clar.
0: Unes veus, un, entenc, ho entenc, no,
1: clar,
0: no,
1: sé,
0: no les veuré totes, però entenc que... Uh-huh. Doncs és el mateix.
1: Doncs ens hem proposat que gaudiu amb els musicals, així que el Fernando vindrà cada mes per explicar-nos quins són els que ells han recomanat, tant a casa nostra com arreu del món. Ara se'n va a Londres, a veure què ens porta d'allà. Fernando Soya, és un plaer tenir-te aquí
0: moltes
1: al
0: gràcies.
1: Programa. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, moltes gràcies.
2: Això és La Ciutat. Els soniditos de la Clàudia. Amb Clàudia Moreno.
1: Clàudia Moreno, què tal?
3: Bon dia.
1: Et vam trobar a faltar la setmana passada. Vam dir, no volem que sigui festa el divendres, que ens agrada molt aquesta secció.
2: Jo són els primers soniditos que faig aquesta
1: Oi,
2: temporada.
1: Oi, t'estrenes.
2: Sí, m'estreno amb la... Em reestreno amb la Clàudia.
1: El Gerard és bo.
3: És bo,
1: amb
3: és
1: música,
3: bo.
1: No?
2: Sí, sí.
1: La de música sempre te
2: bueno,
1: la quedes tu.
2: L'última vaig sortir que no cabia per la porta, que les vaig clavar quasi
1: sí,
2: totes.
1: Sí, és veritat,
2: totes.
1: És veritat. Com que marxava de vacances, estaves on fire.
2: Vaig tornar, vamos.
1: Doncs vinga, vols que comencem?
3: Sí.
1: Quin
3: sí,
1: és l'ordre avui, a veure?
3: Doncs com sempre, no? Sèrie.
1: Sí?
3: Comencem per sèrie?
1: Per la sèrie? Vinga, va, a veure. Ai, em sona molt això, això ho he vist.
4: Això sembla Juego de Tronos. La...
1: Mm. Em sona molt per ser Juego... O sigui, vull dir... A veure, a veure... Torna.
4: És que l'instrument aquest, o sigui, de primera se't diria que no, però quan més l'escolto dic, és que aquest instrument de corda així em sona... Però poden ser mil sèries.
1: Ai, al final falten tres notes, eh? Juego de Tronos, no. És que em sona molt per ser... Bueno, sí que l'he vist...
4: Jo és que ja m'he quedat amb Joc de Trons i...
1: I el, na,
4: na, na, na, na. I el piano aquest que fa...
1: Anem mirant a l'Ivan, però no ens ajuda. Eh?
4: No.
1: El conte de la criada
4: tampoc és una tumba.
1: Serà... Tu no has vist el conte de la criada?
4: No.
1: Aleshores no, perquè si et sona tu... I...
4: No, em sona el Juego de Tronos, però pot ser...
1: Però si et sona és que l'has vist.
4: No, però em sona pel tipus de cançó. Però... Ah, és que no et sabria dir una altra, la veritat.
1: Ai, doncs diem Juego de Tronos. Jo diria que no, però pot ser. Jo sóc a vegades molt dolenta amb això.
4: Ens tirem a la piscina.
1: Sí,
4: però tu no tens cap altra proposta, no?
1: No, que va.
4: És que crec que la cagaré, eh? Però va, sí, és que només em surt aquesta.
1: Vinga, Juego de Tronos. Sí.
3: No!
1: Ai,
3: no
1: el cuento de la criada tampoc.
3: No, és El Internado, que és espanyola.
1: Ah.
3: Ostres. Aquesta era com la dels crèdits que posaven al final.
1: La meva filla em matarà.
4: Jo és que l'internado
1: la
4: no
1: veu en bucle.
4: No,
3: a mi m'encanta.
1: La meva filla la veu en bucle. Mm. No li diré. Perquè si no... A quina ràbia! Va. Veus com la sabia aquesta?
4: Si,
1: és que...
4: si t'hagués donat una mica des de temps, potser, no?
1: No, l'haguessis tret, que va. No? Segur que no. Si m'hagués donat una mica més de música, potser sí. És que era l'última nota que pujava, dic, aquesta és la que em sona. És curiós. En fi, molt mal.
4: Llàstima. Ai,
1: ja mal, estic desinflada.
3: Mal. Bueno, potser remunteu, encara us quedan tres oportunitats.
1: I aquesta era per tu difícil o fàcil? Fàcil, no? Aquesta era fàcil.
3: O sigui, la sèrie en si em sembla fàcil, sí, perquè és bastant coneguda, però és veritat que per
4: no,
3: la música és més complicat de treure-ho.
1: Ai, quina ràbia, tu. Bueno.
3: Jo crec que la peli sí que la treureu.
1: Vinga, va.
3: Pues anem, la
1: Clàudia ens dona ànims. Anem amb la peli, va. Ja?
4: Però són unes pistes xulíssimes, Clàudia.
1: Però quina mala llet que tens, nena. Què vols aquesta pista? Ja sembles el Robert amb les pistes dels dimarts. No tinc ni idea.
4: Quina manera d'acabar la setmana, eh?
1: És que és una... Però és que aquesta no sabrà quina és la Memòries d'Àfrica.
3: No sé quina és, però no l'he vist.
1: No l'he vist ni jo, sembla. Memòries d'Àfrica, Los Puentes de Madison, alguna romanticona d'aquestes.
4: De fet, sembla el principi d'una cançó de Manel.
1: Tu l'has vist?
4: Però clar, no...
3: Sí.
1: És de la teva època?
3: No.
1: Vale. Eduardo Manos Tijeras?
4: Eduardo Manos Tijeras?
1: I arriba la Clàudia en plan, quina burrada,
4: quin triple
1: diu.
4: Que t'has...
1: Sí.
4: La Clàudia, jo crec que s'ha pensat que t'has inventat el títol
3: no,
4: de la pel·li.
3: No, sé quina és, però em fa molta angúnia el tema ganivets i tal. Aquesta no l'he vist.
1: Torna a posar, a veure...
4: És que no la trec, eh?
1: Han passado 80...
4: Ja, sí,
1: són això.
4: Han passat 87.
1: Passat de Titanic.
3: No, si fos Titanic hauria posat...
1: Bueno, no, tu no. Tu
3: bueno, jo no, jo no.
1: Ostres, no tinc ni idea. Dóna'ns una pista, va.
3: És una pel·li que canten molt, hi ha molta música.
1: Mamma mia, no.
4: Una pel·li musical...
1: La La Land.
3: No, ja la van portar, La La Land.
1: Sonrises i lágrimas, no? A veure, posa-la. No,
4: és que ja,
1: veient la cara de l'Ivan...
4: En pel·lis no. Musicals jo ja em perdo, perquè és que no... no
1: que no és de la seva època, sovint. Però que l'ha vist... Ostres... Mamma mia, no és de la seva època.
3: No, jo he dit que canten molt, però no sé si es considera dins el gènere musical.
1: No, no es lies,
4: si canten,
1: eh?
4: Si canten,
3: no, no,
4: molt...
3: Canten molt, però...
1: L'Ivan diu que no es considera musical.
3: No, però canten mucho.
1: Però si canten és un musical, no? Quina pel·li que...
4: Aquella del... No, però és musical, el High School Musical. Però aquesta és musical directament.
1: High School Musical. Musical.
4: Musical, el cole musical.
1: Que malament, tu.
4: Uf, molt malament, Clàudia. Tal com vienes, te vas.
1: No tinc ni idea. Tens alguna opció?
4: Jo és que no tinc cap opció.
1: És que canti.
4: Ja veus, aquesta música.

0: Que tant és que em recordava a Memòries d'Àfrica.
1: Un fragment... A Memòries d'Àfrica no canten ni una sola cançó, eh? Ja t'ho dic. No tinc ni idea.
2: No, és que Memòries d'Àfrica no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Ni idea. Quina és?
2: Les Niñes del Coro.
1: Uf, no l'he vist.
0: No és del... Jo no l'he vist, tampoc. Ja.
1: Més que canten, Los Niños del Coro.
2: És molt bona.
1: Sí, sí, no, no, no,
2: si estigués aquí el Robert, jo crec que
1: ja
2: cantaria.
1: Sí. Oh, no sé si l'haurà vist, eh? Los Niños del Coro.
0: No sé. Ja li preguntarem.
1: No sé si deixar-ho aquí, eh?
0: Ja. No, jo estic, per, jo estic
1: fatal,
0: per marxar.
1: Perquè ara ve la cançó, que jo sóc fatal. Bueno. Oh,
0: Clàudia, avui vinga, ens has deixat... Vamos.
1: Sí, anem amb la cançó. A veure si ja rasquem el 5, va. Podem accedir al 5.
0: Ui, l'Ivan fa cara de que no.
1: Com? Però a veure, no, Clàudia, a veure, no has entès les regles. Les regles és que no quedem tan malament nosaltres dos. I no pots passar, posar un segon? És que clar...
0: No, és que no és ni un segon.
1: A veure, com
2: és? Una intro.
0: Sí, això sembla la de... Però aquesta ja la vas posar, la de The Weeknd, de no. Blinded.
1: Clar,
2: no, no, i no és The Weeknd.
0: Ah.
1: Ni idea, no sé.
2: No està ni en anglès, la
0: sembla
2: cançó.
0: Sembla el so d'un mòbil de la notificació.
1: És espanyola?
2: És espanyola.
1: A veure. Esto es organillo, ¿no?
0: Sí,
1: algo de canela.
0: Es un sinte.
1: ¿No? No. Estopa no es.
2: No.
0: Oh, no. No,
2: no, no.
1: Bueno, hem descartat moltes cançons espanyoles ja, si no és
2: estopa. Actual.
1: Buf. Ja m'has matat. La Rosalía cantant algo.
0: Una Aitana.
1: Aitana.
2: Sí.
1: Vinga, Aitana.
0: Mira, Aitana.
1: Ah, Superestrella.
2: No.
1: És que és l'única que em sé de l'Aitana.
2: Sisplau, basta ja amb Superspray.
1: Ja, però és que és l'única que em sé.
0: La del mes de febrero, aquella, no?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé, molt bé. Oh, porque todavía te quiero, yo te quiero. Maldito me olvidaste de primero. Bueno, aquesta sí que em sonava, però no hagués dit que es deia...
0: Bueno, jo l'he dit perquè era després de...
1: A casa em mataran tant avui. Sí. Espero, sí, sort que està a l'escola i no m'està escoltant, perquè si no... Vale, tenim un 2-5 ja.
0: Bueno, 2-5? D'on en treus?
1: Home, si són 4 i són 10, 2-5, no?
0: Ah, bueno.
1: Ah, bueno, sobre 10. Clar, jo estava ja pensant en l'escola sobre 10.
0: 2-5 sobre 4.
1: No,
0: un punt.
1: No, em passo tant. Vinga, va, el personatge conegut.
2: Jo crec que el personatge sí.
1: Espero, perquè si no, malament.
3: Juro, tia, que no ho sabia.
1: Ah, aquesta és la Yolanda Ramos.
0: Yolanda Ramos.
1: Sí, aquesta sí.
0: Yolanda Ramos.
3: No.
2: Bueno, un aprovat.
3: El Santi no significa res.
1: Mira, per com hem començat, ni tan mal.
0: Amb la cançó hem necessitat molta pista.
1: No te tires pedres.
0: Passa que la Clàudia és bona i ens dona el 5 raspau.
1: Bueno, perquè avui li hem fet una mica de pena, perquè és que...
0: És que avui hem fet molta pena, Míriam.
1: Molta pena.
0: Sí, sí, sí.
1: La pel·lícula, vale, però l'internador,
0: tu... Ja, jo és que no l'he vist, l'internador, llavors tinc... mitja disculpa.
1: Tu sí, jo no tinc cap disculpa. No ho pots posar tan difícil, Clàudia. Va. I si ho poses difícil, una miqueta més de, no sé, un segonet més...
2: Baixarem el nivell de cada setmana que ve.
0: Home,
1: almenys una que sigui molt, molt fàcil, no?, per no anar-nos deprimits a casa. Perquè...
0: Està clar, és que com acabes la setmana, no?,
1: fatal.
0: Després d'aquests soniditos.
1: Jo estic de bajón.
0: Vamos.
1: Sort que ara parlarem de pizza.
0: Amb el cap cot, que bé, quina gana.
1: Clàudia, m'has dit que no et pots quedar al dilema avui, però abans que marxis, te'l plantejo.
2: Vale.
1: Que ara ja d'aquí res entra el Lluís. La massa de... T'agrada la pizza?
2: Sí.
1: Vale. I la massa què t'agrada, fina o gruixuda?
2: Fina.
1: Molt bé. Té criteri.
0: Una de les poques coses que li deu agradar a la Clàudia de menjar.
1: Té mala lluna perquè... amb els soniditos, però sí. Té molt de criteri.
0: Però té bon gust a la pizza.
1: Doncs, Clàudia Moreno, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. T'espero
1: divendres que ve. Sí. Que tinguis un molt bon cap de setmana.
2: Gràcies.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
1: Lluís Soler, què tal?
5: Què tal? Com esteu? Ai, mira, m'encanta el cap de setmana, us he de dir.
1: Ai, és que quan vens tu és com...
0: Sí, sí, obre les portes.
1: Respira...
5: I mira que refrescat, però jo segueixo amb màniga curta.
1: Home, això de que refrescat.
5: Home.
1: No, cariño.
5: Una miqueta s'ha notat.
1: Doncs jo tinc calor encara.
5: Tu encara tens calor?
1: Sí.
5: Tu tens sufocs.
0: Jo encara tinc calor, també.
1: Doncs pues mira, no em queda gaire.
0: Jo encara tinc calor.
5: Encara? O sigui que sou raros.
0: Sí.
5: A veure una cosa. Està molt bé que arribi el cap de setmana, perquè normalment, en general, la gent, els caps de setmana... com que es dona un marge, no?, per portar-se una mica més malament a nivell d'alimentació.
0: Capricis, no?
6: No és la cosa està boig, eh? Entre fer... setmana, verdura, amiguetes, canta la planxa...
5: Tota
6: la setmana.
5: Fer boig s'ha de fer durant tota la setmana.
6: Home, no.
5: Dimarts o dimecres... Bueno. I per què diem això, estimades i estimats? Perquè avui parlem de les pizzas, eh? Mamma mia, la pizza!
0: Jo de pizza no hi entenc de cap de setmana, eh? Vull dir, jo puc demanar una pizza...
5: Bon dia.
6: Sí. I també és a... Si hi ha futbol, és com estar permès fer una pizza, eh?
0: Ah, és un aliment de futbol. Sí, sí, sí. És un aliment molt futboler.
5: Que s'acau tot per sobre, però tu estàs pel futbol a veure si llença...
0: Tens l'hamburguesa o la pizza? Són els
5: doncs
0: dos aliments.
5: Doncs la pizza que és millor... Perquè això és un debat
6: home,
5: familiar
6: ja t'ho dic jo.
5: Que divideix Catalunya.
6: Totalment.
5: Però això sí que divideix Catalunya.
6: Sí, sí.
5: Pizza de massa fina o massa gruixuda? Veus? Si és que dono un joc la pizza...
6: Ai, no parlem d'ingredients avui. Parlem
5: no,
6: de...
5: No, no, no. De la pinya ja ho farem una altra
6: dia. No, ho vam fer, no?
5: Sí, jo
6: pinya
5: crec que sí.
6: A la pizza vam fer.
0: Pinya a la pizza, sí.
6: Que no hi ha dilema.
0: Un dels clàssics... No, no, aquí no hi ha dilema.
5: Es parla molt de la pinya a la pizza. La pizza, que, com la... a veure, jefa, tu com la prefereixes?
6: Jo fina.
5: I a casa tots coincidim?
6: No, que va, sóc l'única. Bueno... Al petit no li agrada directament la pizza.
5: No?
6: Un nen que no li agradi la pizza, sí.
0: És molt estrany, eh?
6: Ell prefereix la quinoa.
5: Que és estrany. Hola? Però què li passa a aquest nen?
6: És molt saludable.
0: És un cas únic, eh, al món.
5: Que fort. Té una entrevista, eh?
6: Sí, sí, té unes quantes. Amb la qual cosa, ell queda fora de l'equació, els altres dos són de... Quanto más grasiento, más gorda, más... No. Ah. I jo sóc... pizza fina...
5: La margarita.
6: No, no, m'agrada de verdures, okay. De tonyina també m'agrada.
5: Fineta com si fa Roma.
6: Sí, exacte. I que no sigui gaire...
0: Tonyina, eh? Això també és un meló per obrir. Jo, la tonyina de la pizza...
6: M'encanta. No.
5: És bona.
6: I ceba, no ha de portar sempre ceba. Però ells quanta més carn i més... No. I més gruixuda, no. I si està farcida la massa, amb formatge encara
5: més. No es pot, per favor, és de catetismo.
6: No.
5: O sigui, és el nivell de catetismo.
6: Oye, més alt, cateta a mi
5: bueno,
6: família.
5: Pues,
6: eh?
5: Una mica, sí.
0: Ja sé quina li agrada a la teva família. Hi ha una que es diu Carne Lovers, d'una cadena que, evidentment, no direm. Sí, Carne Lovers, que té
6: pues ja
0: uns trossos com de botí. Uf, aquesta és un vici.
6: A mi no m'agrada.
5: Però és que endolla, ja no és pizza.
6: Clar.
5: O sigui, és que clar...
0: És que es porta peperoni, un tros així com de salsitxa... En fi, a mi m'agrada molt,
6: la buscaré perquè els encantarà.
5: Quin horror. Sí, sí. I llavors, què feu quan demaneu pizza? Perquè, clar, si a tu t'agrada...
6: Demanem dos.
5: Ah, una fina i una gruixuda.
6: Mengen, de la meva, també. No. Jo a vegades també els agafo un tros de la seva. Però em miren malament, eh?
5: Ah.
6: Quan jo agafi de la seva... Perquè, clar, la meva... porta més verduretes, més coses així i no els hi agrada tant.
0: Que ells no n'agafen, llavors...
6: Han de tenir molta gana.
0: No hi ha intercanvi, no hi ha intercanvi aquí.
6: Exacte.
0: Robes tu i ells no et roben.
6: I lo curiós, que també és un altre debat, eh? No es mengen els
5: bordes.
0: Home,
5: els voraviu, sí.
6: Que dius, això és el millor de la pizza.
5: No, això jo quan era petit els deixava sempre. Ara ja no,
6: pues
5: perquè
6: he vist
5: que amb l'edat... Amb l'edat passes més gana,
6: tot,
5: potser,
6: eh?
5: No? És a dir, que no pots deixar
0: que
5: res.
0: Que la cadena a la que jo feia esment fa una estona han intentat posar formatge dins dels bordes, aviam si la gent que no se'ls menja, doncs se'ls menja. No sé quin és el resultat
6: és
0: de l'estudi sociològic, però...
6: Si et menges un borde d'aquests amb formatge, ja ha sopat 3 dies.
5: Quin horror.
6: Vinga, i vosaltres? Gerard, tu què?
0: Doncs mira, jo abans, quan era molt jovenet, m'agradava molt la gorda aquella i tal, d'aquesta cadena que he fet esment. Però una vegada vaig descobrir la pizza napolitana, aquesta fineta i tal. Uf.
6: És que
5: és l'original, la margarita, tota la vida.
0: És de voral gruixut, ben infladet i tal, però molt d'aire dins, però fineta, amb el...
5: I cremadeta.
6: Ai, sí, el voral aquest.
0: Sí. M'encanta.
6: Nosaltres estem parlant de quan demanes a casa, però
5: estem parlant
6: si vas a una pizzeria, normalment no et posen... Bueno, si te'n vas a Chicago, nen, quines pizzas,
5: Jo
6: diferent, però quina borrada és aquella.
5: O Argentina,
6: ah,
5: que
6: sí,
5: fan
6: també?
5: Aquestes pizzas que són supergruixudes, perquè ja és un altre tema, això ja és diferent.
6: Potser no és pizza, no?
5: Si vas a un restaurant argentí i demanes pizza, no és pizza italiana.
6: Vale.
5: És
0: pizza. Que n'hi ha que no són pizzas, són focaccias, gairebé, no?
6: També et dic que anar a un argentí i demanar pizza...
5: Bueno.
6: Demana carn, tu.
0: Sí, tenemos asado, tenemos... I me pedí una pizza.
5: Però lo hacéis todo, boludo, lo hacéis todo.
6: És que clar.
5: S'ha de vigilar que no és el mateix el voraviu aquest que la massa. Estem parlant de la massa, eh?
6: Sí,
0: la massa.
5: Sí, o si és gruixuda.
0: Sí. Fina.
6: Tu què?
5: Jo sóc de massa fina.
6: Home,
5: de tota la vida. I ben torradeta, si pot ser ben cremadeta, o sigui, al seu punt, que no sigui crua, o sigui, que quan ho tallis es trenqui una miqueta, bueno, és que és això.
6: Sí.
5: O sigui, la pizza, i a més la margarita, tu. O sigui,
6: sí, la bàsica.
5: A lo italiano, saps? Els italians van...
0: Els italians diuen que margarita, les pizzeries es medeix, sí, que la qualitat d'una pizzeria es medeix per la seva margarita.
5: Margarita, o sigui,
0: la pizza
5: margarita,
0: és més senzilla,
5: fineta...
0: Sí, sí, sí.
5: I sí, sí, escolta'm, no sé.
6: Ara en menjaria una.
5: Home, és hora.

0: Eh?
1: Oh,
0: fem una pinxera.
1: Vinga.
0: És divendres.
1: Bueno.
0: No, per acabar la setmana.
1: A mi ningú m'espera, per dinar a casa, vull dir.
0: I, no. Dit així.
2: Sí que és veritat que la pizza, si t'agrada amb molt ingredient, com ens agrada la majoria, clar, no aguanta tant ingredient i s'acaba trencant. Acabes menjant a cobert i...
3: Ens flipem.
2: A vegades ens flipem molt, sí. Però és el que dèiem, no, la margarita. El més senzill, de vegades, és el que més. Quan menys, més, no?
0: I és el més bo, perquè et permet menjar quasi cada dia. Els italians s'alimenten de pasta i pizza quasi sempre.
1: Un altre dilema, has obert un meló. Pizza amb la mà o amb coberts?
2: Amb la mà o amb... Sí.
0: Depèn si t'has rentat les mans amb la mà, clar.
1: Jo si estic en plan, va, anem a menjar healthy, faig amb coberts perquè faig més lenta.
0: Perquè et sembla que...
2: Clar, fas
1: si
2: més
1: tinc
2: lenta.
1: Sí, rotllo a casa un divendres marrano, doncs dius, va.
2: Clar, jo hi ha pizzas que la massa és tan fina que necessites coberts d'entrada, perquè si l'agafes amb la mà se't doblega i tot això.
1: Quin ingredient no pot faltar a la vostra pizza?
0: El tomàquet.
1: Bueno, no. Home, més enllà del tomàquet i el formatge...
0: No, és que hi ha pizzas blanques,
1: Sí,
0: que no
1: això és
0: tomàquet.
1: Una... Bueno, clar.
2: I a mi últimament m'agrada molt el pepperoni, o chorizo, a mi aquestes així amb picantot, un punt picantet, i m'encanta, m'encanta.
0: A mi és igual, de fet, és que m'és igual. Sí, és que m'és absolutament igual.
2: O si no, pernil cuit, pernil dolç. A mi m'agrada molt. La de pernil dolç i xampinyons, a mi m'agrada moltíssim. Ojo amb el xampinyó, també, que ha de ser natural, natural. Sí. Si és d'aquell de llauna, ja fora. És una red flag.
0: Atenció, que a vegades hi ha pizzas que se separen per capes, És a dir, la massa va per un lloc, el tomàquet va per un altre, tot com saps? I mira que ha de ser molt difícil fer una mala pizza. Ha de ser molt difícil.
1: Tu creus?
0: Home, ha de ser molt difícil com no saber caminar. O sigui,
2: fer una massa de pizza.
1: Escolti ara un pizzer.
0: Un pizzaiolo em dirà que no, que és molt art, i és veritat, té molt d'art. Però jo dic que ha de ser molt difícil fer-la malament, molt malament.
2: Fer-la malament.
0: Home, ha de ser molt difícil.
2: Ojo,
1: I saps el que no suporto, també? Ai, és que fa molta ràbia. Que la pizza surti del plat. Saps aquelles pizzeries que la massa és molt fina...
3: És molt boixa, sí.
1: Els bordes són infladets, que deies tu, però surt del plat.
2: Et trobes tallant la
1: pizza. Que no saps ni com menjar-te-la.
0: En canvi, pensa que això és una cosa psicològica. Hi ha molta gent que segur que va a un restaurant perquè la pizza és molt gran i sobresale del plato. Hi ha gent que es mou, es motiva per aquestes coses,
1: Anem a un italià del barri que està, espectacular, però té unes pizzas minis... Que jo el primer cop, i clar, quan la proves...
0: La pizzeta, la pizzeta.
1: Està tan bruta.
2: Te'n demanes dues, no?
1: No, tampoc és per fer dues, però dius... Ai,
0: i caben al plat.
1: M'ha faltat dos trossets.
2: Una miqueta més,
0: i caben al
2: plat,
0: aquestes.
1: I sobre plat.
0: Sobre plat,
2: Hosti, algun centímetre quadrat, més,
1: sí.
2: No?
1: Vols saber si a la nostra audiència...
0: Friso per saber què opinen.
1: És de massa fina o massa gruixuda?
0: Som-hi.
2: Vinga.
4: Bon dia, amics. Per mi, la pizza, si és d'aquells que som bastants, la volem de massa gruixuda. Llavors tallem i fem repartiments dels trossos. Així es gaudim de les diferents propostes de formatges, de formatge i pernil, de pernil serrano. És a dir, si és per mi sola, m'agraden les pizzas fines. Vaig menjar una pizza al meu gust. Alsàcia.
5: La massa muy fina y muy tostada y la pizza de prosciutto e funghi, niente più. A ver si aceptan la propuesta que les he hecho en las redes sociales y hacemos un programa desde mi tierra natal. Un abrazo y buen programa.
6: Bon dia. Per mi la millor pizza ha de ser fina, de massa fina. Justament avui serà el meu sopar, però sobretot que sigui feta a casa. La trobo molt més bona. Com més fina la massa, millor.
7: Hola, família. Ostres, mireu, a mi la massa m'agrada. Grosseta? A veure, on van els ingredients? Primet, però al borde m'agrada gruixudet. Us en recordeu quan li posàvem formatge per dintre? Del borde de la pizza? M'encantava. M'encantava. Al borde, gruixut, i si fos amb formatge ja, per morir-se. I si és vegetal, millor. Un pató molt gros. Bon cap de setmana.
8: Hola, amigos. Pues a mi la massa fina també. I també, com el Robert. De bien tostadita i crujientita. Venga, un buen fin de...
9: Ay, mami, tu eres mi pizza.
1: Ai, que bona que és la pizza.
0: Ai, mami, tu eres mi pizza.
2: És que ara ens han acabat influint els italians, portant aquí la massa fina i tal, que és que ens han fet creure que no, és que si no és de massa fina, ja, si no és napolitana, perdona, no és pizza.
0: Mama, tot,
1: eres mi pizza.
0: Mama, eres mi pizza.
1: És un piropazo, eh?
0: És fantàstic.
1: Home, està molt bona, sí, la pizza.
2: Sí. Bueno, si ho diu el Max, no. Si ho diu el teu fill, no.
0: No, eres mi... què?
1: Quinoa.
0: Mi quinoa. Quinoa.

0: més coses, però...
1: Té més nom d'artista canta... grega, cantant grega, no? Miki Noah?
2: Miki Noah seria...
1: Quan tots ustedes, Miki Noah.
0: Miki Noah.
2: Miki Noah seria un gran...
0: I el pa sense tomàquet, sense oli...
3: Miki Noah és molt bo.

0: Perquè després...
1: Jo... La gent faci el que vulgui, deixa la gent tranquil·la.
0: Bueno, sí, clar, la gent faci el que vulgui, mentre... Bueno, no em facis parlar. Que la gent no faci el cateto, perquè jo he vist gent que t'ha convidat a menjar una pizza a casa seva, jo no he tornat mai més a casa seva. És més, me'ls trobo pel carrer i giro la vorera perquè no vull saber res més d'aquestes persones. I és que aquestes persones que fan, et conviden, fan una massa que la fan ells... Sí. Imagina't.
2: Bueno.
0: En lloc de tomàquet li posen ketchup.
2: Bueno,
0: imagina't.
1: Ja,
0: no, per no parlar aquesta persona mai més a la vida.
1: No t'inventis coses. Ja, ningú t'ha convidat a casa seva a fer una pizza.
0: Fa molts anys i tinc un trauma. Jo era petit.
1: Amb ketchup?
0: Sí.
2: Uf, que desagradable.
0: Un trauma. Una amiga de ma germana. Imagina't.
1: Bueno, ja partint de la base que el ketchup...
0: Un trauma. Quin horror.
2: Bueno. A mi m'agrada molt el ketchup, però esclar, sí? Una pizza no hi té cabuda.
0: Quin horror. Però en lloc del tomàquet, o sigui, substituint el tomàquet...
1: Mira, un altre dilema.
2: No.
1: Les patates fregides amb ketchup o amb maionesa?
0: Bueno,
2: amb les dues.
0: Quin horror, la maionesa, no la suporto.
1: No?
0: No suporto la maionesa.
1: Ai, mira.
2: No, aviam, abans d'acabar, no sé si tenim temps, subdilema, com talleu la pizza? Perquè hi ha gent que va amb la roda sempre. Aquesta que talla, o amb unes tisores, o directament
0: amb
2: coberts.
0: No.
1: Amb la roda.
0: Amb les tisores, per favor, no esteu inaugurant el poliesportiu
2: doncs mira,
0: de casa
2: Lluís,
0: vostra.
2: Diuen.
0: No es pot. No esteu inaugurant res, no sou Salvador Illa. No podeu anar inaugurant pizzas.
2: Amb les tisores és la millor manera de tallar una pizza perquè no t'emportes l'ingredient per davant
0: favor,
2: com amb la roda.
0: El que heu de fer és netejar la roda i així no us emportareu cap ingredient, guarros.
1: S'ha d'esmolar la roda,
0: per favor, que són uns guarros.
2: Sí, sí,
0: però no es pot anar amb les tisores com si fos pollastre l'as, com que vas a inaugurar alguna cosa, per favor.
1: I les pizzas quadrades?
0: Bueno, això, és, bueno, això està prohibit.
1: Bueno. Això és
0: el diable.
1: Sí que és de mala educació.
0: No, això és el diable.
2: N'hi ha per agafar un infart. N'hi ha per agafar.
0: És l'antipizza. Tu no veus al Vaticà i demanis una pizza quadrada.
2: Home.
0: És l'anticristo.
1: Et fan farà.
0: El quadrato? No. Va, fan culo.
1: Pizza rodona, que pizza... talles en triangles amb una capsa quadrada.
0: De tota la vida.
1: Sí.
0: Que també... Per què,
1: perquè
0: si la pizza és rodona, les caixes no són rodones? En canvi, són caixes quadrades i la pizza rodona.
1: I sí, la talles no en triangles.
0: I la pizza quadrada te la posaran en una caixa rodona? No sé per què explico.
1: Crec que no, eh?
0: Crec. Bueno.
1: Ai,
0: bon profit, eh?
1: Et quedes a...
0: No puc,
1: no?
0: Mira,
1: on vas?
0: No puc perquè me'n vaig a Logroño.
1: Caramba, caramba.
0: És que demà fem el llançament del coet que dona inici a les festes de Sant Mateo.
1: Ostres,
0: a Logroño, a la plaça
1: bé, no?
0: De l'Ajuntament de Logroño.
2: Ja tens buscada pizzeria?
0: No, serà impossible,
1: no,
0: allà.
1: No, allà has d'anar...
0: Quin
1: és el carrer? A l'Aurel, no?
0: A la calle Laurel,
2: sí, allà,
0: sí,
2: Pinxos,
0: sí.
2: No?
0: Estarà patat. És que hi haurà...
2: Sí, és una meravella aquell carrer, eh?
0: Jo què sé, 300.000 persones?
1: No he anat mai, tinc unes ganes.
2: Jo recordo anar-hi amb un comiat de solter i ens vam fotre les botes de menjar, també.
0: I va sortir casat, allà, no? El solter va sortir casat.
2: Sí, jo també, no?
1: Menja't un pinxo a la nostra salut.
0: Ah, sí? I tant. Sí, sí, sí. Hi ha uns pinxos de rovellons famosíssims.
2: Oh.
1: Com a Saragossa, també.
0: Molt bons, molt bons, molt bons. Sí. Doncs la vostra salut.
1: Doncs apa, que passis un bon cap de setmana, Lluís.
0: Igualment, estimats.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Tornem a repetir el dilema, que no es pensi la gent.
2: Però... No.
1: Però és que
2: no.
1: Ha arribat alguna nota de veu,
2: sí.
1: Ja quan havíem llançat les altres i hem dit... Bon,
2: sobre la botzina, sobre la campana. Ha arribat
1: i també volem escoltar tots els oients, així que vinga, escoltem aquesta nota.
4: Bona tarda, amic.
1: Hola.
4: A veure, jo, como buena descendiente de italiana, soy uruguaya, pero soy, mi madre es italiana, la pizza la hago yo. Y me gusta gruesa, gorda, esponjosa. Aparte es que la hago en la estufa leña con
2: estufa
4: salsas
2: leña, ojo,
4: que hago durante el verano cuando se empiezan los tomates a salir. Entonces hago la conserva y me hago la salsa. Y lleva orégano. Queda buenísima. Vinga, un petó.
1: Jo crec que aquesta morenga t'agradaria.
2: Li perdonem lo de l'orenga si ens
1: salses
2: fa arribar una pizza. Clar, clar, i és que s'espera a que la temporada del tomàquet estigui a que el moment...
1: Això és molt típic
2: a, que sigui el moment del tomàquet,
1: a Itàlia, eh? Amb la nona s'ajunten tota la família i fan els tomàquets de tota la salsa de tomàquet de tota la temporada.
2: La salsa di pomodoro con i migliore pomodori.
1: Aquesta sí que potser, si s'anima i ens vol fer arribar una pizza,
2: li demanem. Està molt bona, eh?
1: Buah, és que...
2: Li demanem, si us plau, a aquesta oient...
1: Clar, perquè si no, no ens ho
2: creurem. Una pizza. Si no, no ens ho creurem. Hornolenya... Se tira el rotllo. Hem de comprovar.
1: El forn, de llenya.
2: Ha d'estar molt bona, eh? Donaria un braç per provar aquella pizza, eh?
1: Sí, sí,
2: ho dic de veritat.
1: Bueno, si d'aquí al final del programa voleu seguir enviant notes de veu, ja sabeu,
2: 76
1: 0908, però mentrestant, vinga, la ràdio que et mereixes.

0: La ràdio que et mereixes, amb Gerard Sanz. A mi mai em posen rever i
1: per
0: aquestes
1: primera,
0: coses, tu.
1: Ja, no, perquè tu ostres, ja tens rever de sèrie, Míriam. És la primera ràdio
0: que... Espera, que torno. La ràdio que et mereixes, amb Gerard Sanz. Home, és que així sí, queda molt millor, tu.
1: Queda més natural sense rever,
0: sí,
1: per
0: clar.
1: Això. Però bueno, el rever, que no el rever li fa... La... Ah, exacte, exacte. Doncs és primera ràdio que et mereixes amb
0: sí.
1: Gerard Sanz,
0: ara,
1: perquè
0: eh?
1: Les anteriors... Bé, vaig deixar una herència en sí, encàrrec a la primera setmana, crec sí. que va ser.
0: La setmana passada va ser festiu.
1: La setmana passada no
0: ho vam ja
1: fer.
0: Toca...
1: Espero que us agradés aquell, sí, aquell tip que vaig segur. Deixar, que era molt llarg, sí. però bueno, crec que era prou...
0: No, ens va anar bé. Ens va anar
1: crec
0: bé.
1: Que era prou divertit, sí, ens va anar bé, no? Vale, aviam, avui...
0: Jo vaig fer una altra.
1: Vas fer una altra, tu?
0: Sí, o sea, ojito, eh?
1: Tenies ganes, eh?
0: Ojito
1: vas tornar amb ganes de l'estiu amb...
0: Que jo... A veure si la faig jo la temporada.
1: Míriam, tu saps que ets la jefa d'aquí bueno. i sense ànim de fer-te la pilota, al final, el que tenen els jefes, doncs que poden fer i desfer el que volen i com
0: bueno,
1: volen i en el moment quan
0: discutible,
1: volen.
0: Eh?
1: Bueno, sí, sí, però en aquest cas, quan tu vulguis fer una ràdio que mereixes, m'ho
0: dius
1: i ja.
0: Si avui he intentat fer la, ja una i no m'has deixat, ja l'havies fet.
1: I... No, perquè aquesta era curta.
0: Aquesta
1: era curta.
0: Aquesta li agradarà.
1: Vinga, va, avui... Dos protagonistes, un que és el Víctor que et mereixes, com o no.
0: Seguim com la temporada passada.
1: I l'altre, el nostre estimat Robert Calvo, que enguany ha fet un cameo en la secció d'avui. El tercer clip l'ha fet ell.
0: Vale. Sí, sí, pensava sí. que dies que apareix a la ràdio que et mereixes, com que la feia ell abans, no apareixia gaire, però ara aquesta temporada que la fas tu,
1: estaràs
0: atent.
1: No, no, però aquest l'ha fet ell, l'últim l'ha fet ell. El César, lo que és del Robert Calvo. vinga, va, comencem amb el Víctor Lozano, que aquesta setmana ha introduït un concepte que és la
0: sí.
1: fliquicitat.
0: Havia donat per això, tu.
1: I l'ha elevat ja no només a la categoria d'entrenador, que és el que és un entrenador excepcional, sí. sinó que per ell és com una mena de déu o de personatge bíblic, millor dit.
2: És molt curiós el que va passar ja al Camp Nou.
3: Què passa?
2: I això demostra la grandesa de Hansi Flick, que fins i tot no només és un gran entrenador en lo futbolístic, sinó que a més és una mena de Moisés.
3: Com ho dices?
2: Moisés, recorda que va apartar... Moisés... Va apartar les aigües, eh?
0: Ahir va tenir feina.
2: Hansi Flick ahir va aconseguir que la pluja torrencial que queia sobre Barcelona no arribés a impactar el temple culer.
3: Este dia està flipa.
2: Tinc dades que ho demostren.
4: Hacemos periodismo.
2: Durant la disputa del partit, al barri de Sant Andreu, 45 litres per metre quadrat. Al barri de Vallcarca, 59 litres per metre quadrat. De la Sagrada Família!
5: Mira, a ver si me quedan tranqui aquí, es que quiero tranqui.
2: 33 litres per metre quadrat.
6: Pero vamos a ahogar!
2: Saps quants litres per metre quadrat van caure al Camp Nou? Districte de les Corts? Un! I això ho va aconseguir
0: home.
2: Hansi Flick,
0: no, home, no,
2: que va
0: no.
2: negociar amb l'Altíssim.
7: Recuerda mi nombre, Leo Messi.
2: Perquè el líquid element no comencés a caure fins aproximadament dos
0: serà
2: quarts
0: això,
2: de 12.
0: Serà això.
2: Ha arribat a Barcelona la fliquicitat.
8: Abans d'aquesta intervenció parlava el vostre company sí. de les diferències, no? El tema de la pluja és molt complicat perquè té una variabilitat espacial i temporal molt gran. Per això, normalment, si un del Paral·lel i el Raval, ahir al Raval pràcticament no va passar res i, en canvi, en altres zones de la ciutat sí que hem patit problemes d'inundació.
0: Que el convidat fer referència a tota aquesta bogeria
1: sí,
0: del Víctor Lozano...
1: Clar, és que imagino la cara del convidat, que a més és un investigador...
0: Què està dient aquest tio?
1: Però què dius? No hi ha res millor que un investigador, un científic, sí. no?, desmentint doncs, autèntiques bogeries. I mira, ha entrat per aquí Robert Calvo, el nostre estimat, que aquesta setmana ha obert la porta de la granja...
9: Perdó?
0: Sí.
9: Ah, no.
0: Sí, per... Home, ja, com que no la fas tu la ràdio que et mereixes, ara ja
1: veure,
0: no et passarà
1: passa
0: ni
1: res,
0: una,
1: ens
0: eh?
1: Ens passa a tots. Sí. De tant en tant, doncs tots, no només el Robert Calvo, traiem el pollastre a passejar.
9: No menys Joan Gustem, concretament, la tocarà donant-li el play. Quan resolguem aquest espai que fem amb l'ajuda, la col·laboració, l'amor i l'alegria... Perdó, de la nostra audiència...
0: Sácalo otra
2: vez. Vaya pollito... Con esto cenamos hoy todos. ¿Qué pura de tal forma?
10: Primero vamos a dorar el pollo y a poner a pochar los ajos y la cebolla.
2: Molt sabrós.
10: I va a preparar una cena de picoteo.
0: Vinga, què preguntes avui a l'audiència?
9: Doncs mira, avui que iniciarem... Perdó.
10: Repetimos.
11: Claro que podés repetir.
9: Iniciarem aquest...
10: ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
12: El pollastre d'ahir ha tornat a aparèixer avui.
0: No et vols deixar, eh?
13: Solo de pensarlo me entra hambre.
1: No ha sido una, han sido dos veces, ¿eh? Perquè va ser pobre Robert, que dos dies que li va sortir el pollastre.
0: Ai, boníssim, boníssim. Ja, bueno, ara hauràs d'estar pendent de veure tot el que dius. I de tot, exacte, que no se't cremi el pollastre i de tot el que dius, perquè aquí el Gerard està pendent. Sí,
1: el Robert Calvo, que és un bronques, i ja que el tenim aquí, doncs que doni pas al teu clip, el que vas fer tu de les teves bronques.
0: El de la bronca.
9: El de la bronca. És que jo quan fumo bronca als oients, sempre reaccionen. Si està vostè bé...
3: No bien, no. Muy bien.
9: Quants anys li agradaria viure?
4: A mi no me va fer preguntes ninguna, que me va dar un ataque!
9: Aquesta és la pregunta d'avui.
3: Pues muy bien.
9: Ens ho pot contestar des d'ara mateix en un WhatsApp al 676-760908.
4: Vamos a verlo.
9: No cal pensar massa, vull dir... Tothom té una opinió al respecte, formada des de...
4: Això ho sap tothom!
9: Doncs no, no, es veu que no...
4: No, no, no!
9: M'estàs dient que l'audiència d'aquest programa esperarà fins les... 13:45 per enviar el seu missatge al respecte?
4: No és possible! No, no és possible!
0: Estàs fotent bronca, ja?
9: Home, doncs és que em sembla una vergonya que... escolti'm, senyora, que és dilluns...
6: Por fin es lunes, ja era hora de que fuera lunes.
9: Però ja es poden començar a fer coses avui mateix, ja no cal esperar dimarts.
4: Mal rotllo, mal rotllito, no!
9: Envia la nota de veu, 676-760908. És una pregunta tan fàcil...
4: Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
9: Si vostè la respon ara mateix, se la respon a vostè mateixa o a vostè mateix, i ja la té resposta. Ja està, ja ha fet aquesta feina a la vida.
4: Cállate, cállate, cállate.
13: Hola, bon dia. Robert, no nos eches la bronca.
6: Por favor, por favor.
13: Robert, que jo ja estava enviant la nota de veu i això que estava amb el cotxe. Que
1: durant
13: no l'explicació.
4: Cuidao!
13: Però dic, no, no, contesto ara. Bueno, estàvem en una rotonda i estàvem parats perquè la rotonda va molt lenta. O sigui, que jo havia contestat abans que em reganyessis.
14: Ai, que bonito. Bonito, de verdad.
9: Em tenen por.
0: Home, no, no, mira, però ha estat efectiu, perquè tota aquesta setmana han arribat moltíssimes notes de veu i de gent
9: tenen...
0: que normalment no envia notes de veu.
9: Que
0: així que estem molt contents.
9: Contents.
0: Animeu-vos a participar a aquest programa. Un programa que resumim com...
9: Digues, digues.
1: Ostres.
0: Pinya.
1: Pinya, home.
0: Gruixuda, bueno. Fina.
9: Gruixuda.
0: Gruixuda.
1: Gruixuda.
0: No, que a mi m'agrada fina.
9: Però gruixuda, però la ciutat sempre gruixuda.
1: Però la gruixuda ha triomfat més del que esperàvem, eh?
0: Que sí, curiós. Sí. Què has dit, Robert? Recorda? Recordeu?
9: Recordem que la setmana que ve tenim el dilluns, preguntem per què preguntem el dilluns? Pel que vulguin. El dimarts la música, sí. el dijous la paella.
0: El dimarts el que vulguin, el dijous, sí, sí. Tornem dilluns.
15: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
16: No podrem pagar la IA, i llavors ja tornarem a l'època de l'edat de bronze. A la de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
9: El coure no, perquè l'edat de coure devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure. I de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronze, l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc. De fet, no es podien ni transportar, perquè...
16: Va començar els problemes de rodalies d'aquella època ja.
15: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
17: Son las 6, las 5 en Canarias.
18: Noticias en Onda Cero.
17: Buenos días. El presidente Donald Trump ha anunciado esta madrugada haber llegado a un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según ha explicado en sus redes sociales, le concede a Estados Unidos el control permanente de la seguridad de la isla ártica. Pone este acuerdo, según Trump, en manos de Washington la autorización de cualquier presencia militar extranjera en Groenlandia y abre la puerta a un despliegue de tropas estadounidenses en el territorio. Queda aún por conocer el texto del acuerdo, aunque sí ha sido confirmado por el gobierno danés. La primera ministra de Dinamarca ha asegurado en un comunicado que espera que el pacto pueda firmarse la semana que viene en la Asamblea General de la ONU. El presidente de Groenlandia, por su parte, ha expresado recibir con satisfacción una resolución que, dice, garantizará y reforzará la seguridad de la isla. Por otro lado, Donald Trump ha firmado además un nuevo decreto de refuerza el régimen de sanciones contra Rusia e Irán y que amenaza con la imposición de aranceles sobre los principales compradores de petróleo y gas del Kremlin. En Rusia, precisamente este viernes, han empezado las elecciones legislativas que se prolongarán hasta mañana domingo. Son las primeras desde el inicio de la invasión de Ucrania, país al que ha acusado Putin de mantener un régimen dictatorial.
19: ¿Cómo el régimen actual en Ucrania puede defender la democracia cuando ya se ha convertido en una dictadura? Nadie habla de eso. Como se sabe, no se hacen elecciones en Ucrania.

0: Senyors passatgers, gràcies per triar Ona Viatgera. Esperem que gaudeixin de l'experiència de recórrer el món amb nosaltres cada dissabte, de 7 a 8 del matí, amb Carles Lamelo. Bon viatge a Onda Cero Catalunya.
1: Què tal? Molt bon dia. Cada viatge té un so propi. Per això avui t'escric la postal sonora des de Viena.

0: Jo et proposo començar aquest viatge amb una pregunta. Què passaria si arribessis a una ciutat sense buscar-hi monuments, ni restaurants, ni una fotografia perfecta? Què passaria si hi arribessis buscant una persona? A Billy Joel li va passar això. Tenia 23 anys quan va viatjar per primera vegada a Viena, als anys 70, per retrobar-se amb el seu pare, que s'havia instal·lat a Àustria. Feia 15 anys que no es veien. L'última vegada que havien estat junts, Billy Joel tenia 8 anys, i aquella visita es va quedar dins seu. Uns anys més tard, l'any 1977, va publicar aquesta cançó, que es diu simplement Viena. I aquí hi ha una cosa curiosa, segurament la coneixes. Comença parlant d'un jove que corre massa, que vol arribar a tot, que té pressa, que pensa que encara li queda molt de temps per fer-ho tot, i llavors arriba aquella frase que acabem d'escoltar, Viena waits for you. Viena t'està esperant. Sembla una invitació, com si Viena t'estigués justament esperant al final del viatge. Però no és això. El mateix Joel ha explicat que la cançó parla de frenar, de mirar al teu voltant, d'agrair les coses bones que ja tens. I l'Oficina Oficial de Turisme de Viena ho recull de manera molt clara. Diu que la ciutat funciona en aquesta cançó com una metàfora. I potser per entendre-ho hem de caminar, perquè Viena és una ciutat que et convida a caminar sense pressa. Per exemple, pots sortir de la Stephen's Room, a travessar el centre i arribar fins a Hofburg. Pots entrar en un cafè i seure durant una estona davant justament doncs, d'un bon tros de pastís dels que ofereixen a Viena. Pots continuar fins a Ringstrasse, el gran anell de bulevards que envolta el centre històric, i mentre camines apareix una altra idea. Viena porta segles fent una cosa molt semblant, aturar el temps dins d'una ciutat. Aquí va viure i va treballar a Beethoven, aquí va fer carrera Mozart, aquí Strauss va convertir el vals en una de les bandes sonores més reconeixibles, no només de la ciutat, sinó del continent europeu, i la música continua present avui. Igual que li va passar a Billy Joel, tornem amb ell, perquè ell no va escriure a Viena pensant en una guia turística ni tampoc en recórrer la ciutat. Va escriure aquesta cançó pensant en el seu pare, pensant en una ciutat que li havia permès entendre una part de la seva pròpia història. Billy Joel ha explicat que anar a Viena li va donar la sensació que era com si d'aquesta manera aquesta ciutat tancava un cercle per ell. Cada cop algunes coses començaven a encaixar dins de la seva vida. I això canvia completament la manera d'escoltar aquesta cançó. Quan Billy Joel diu que Viena t'espera, no parla realment d'arribar a la ciutat. Ell parla d'arribar a un moment important de la seva vida, del moment en què descobreixes que no pots fer-ho tot avui, que no sempre cal córrer, que és una cosa que ens passa molt últimament, que potser tens dret a perdre un dia, a desconnectar el telèfon, a seure, a mirar, a deixar que la ciutat passi davant teu, i em sembla que és una manera especialment bonica de visitar Viena, o en tot cas de reprendre la vida, tots plegats que anem amb massa pressa corrents, potser sense anar a cap lloc en concret. No intentant veure-ho tot si vas a Viena, sinó deixant que alguna cosa et passi. Potser és entrar en aquesta cafeteria que t'explicava, escoltar dues persones parlant en alemany a la taula del costat, potser sentir un vals sortint d'una sala de concerts, potser és creuar el pont sobre el Danubi quan comença a fer-se fosc, o potser és arribar fins i tot al lloc on Billy Joel va anar a buscar el seu pare i entendre que de vegades els viatges més importants no són els que et porten més lluny, són els que ens ajuden a entendre d'on venim. Aquesta cançó, Viena, es va publicar el 29 de setembre de 1977 dins de l'àlbum The Stranger, l'estranger. I des d'aleshores, molts milions de persones l'han escoltada pensant que parla d'una ciutat. I sí, parla de Viena, però sobretot parla del pas del temps, del nostre temps, i de la necessitat de no arribar tard a la nostra pròpia vida. Per això avui, aquesta postal sonora acaba aquí, a la riba del Danubi, al nord-est del centre històric de Viena, a la capital d'Àustria. I potser aquí escoltem aquesta cançó i ens adonem que potser aquest cap de setmana no cal córrer tant. When will you realize Vienna waits for you?
1: Ona viatgera, dissabtes de 7 a 8 del matí amb Carles Lamelo.

Avui viatgem fins a un dels extrems més salvatges de Costa Rica, la península d'Ossa, al sud-oest del país, un territori de selva tropical, de platges obertes al Pacífic, de camins entre vegetació espessa i una biodiversitat que converteix cada sortida en una petita expedició. Allà, a prop de Puerto Jiménez, hi trobem el Remanso Lodge. És un hotel envoltat de selva, amb vistes al mar, senders propis, ponts elevats, cascades, piscines naturals de marea. I una manera d'entendre el viatge doncs, molt lligada al territori, a Costa Rica. No és només anar a dormir enmig de la natura, és escoltar la selva al vespre, veure passar tucans o guacamais si tenim una miqueta de sort, caminar amb

I avui, aquí, a Ona Viatgera, ens quedem a Sant Boi de Llobregat, a tocar del Parc Agrari del Baix Llobregat, per parlar d'un producte que aquí es mira amb certa reverència, però que també es pot mirar molta creativitat. Estem parlant del tomàquet.

0: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació.
1: Avui volem parlar amb un professor de secundària ja jubilat que ha estat pioner en l'ensenyament d'educació mediàtica i que a més ha publicat un llibre en el que proposa la integració del cinema a les aules, ja que considera que el setè art pot servir per educar els més joves. Per tot això, és més adient que mai poder parlar ara amb el Ramon Breu sobre educació mediàtica i també sobre les reflexions que planteja aquest llibre. Ramon, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Si només ens quedem amb l'aprenentatge de llenguatge escrit o oral, fem la meitat de la nostra feina i que cal fer l'altra meitat, que és justament l'alfabetització mediàtica. Però clar, no només ho dic jo, sinó que ho diu la UNESCO i després ho ha dit el Parlament Europeu. Per tant, tot i que el currículum oficial pràcticament mai ho ha col·locat, diguem, a les lleis, doncs hem estat uns quants professors que hem tirat per aquí. Però, per exemple, quan veus els Premis d'Educac que es fan cada any des del Consell de l'Audiovisual, on hi participen uns 90 o 95 centres escolars de tota Catalunya, després penses que bueno, a Catalunya hi ha 5.400 centres, no? Que per tant estan molt bé aquestes experiències i són fantàstiques, però clar, no arriba a la majoria dels nois i noies, no? Llavors, clar, penses que caldria una acció més institucional, més des del punt de vista polític, no? Perquè això fos una realitat, que no fos només una cosa d'algú que tira endavant un projecte, no?
0: 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
3: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
4: La vida tiene sus misterios, y en el Colegio Invisible les buscamos un sentido a casi todos. Escucha El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Todos los martes y jueves a partir de 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Seria, nos pagaria en espècies.
1: Totalment.
0: O en espècies, no ho tinc clar, perquè en azafrán ens podríem pagar. Si et paguen en azafrán és en espècies, no?
1: Sí,
0: o en espècies,
1: sí.
0: Bueno, és igual. Escolta, aquí el que volem és passar-ho bé i en Robert Calvo totes les setmanes ens parla d'alguna figura, d'alguna persona, fins i tot pot ser un personatge, perquè la setmana passada parlàvem d'en Chiquito, persona a personatge que ens hagi acompanyat a través de la televisió i que recordant aquesta persona recordem èpoques de la nostra vida, i això és fantàstic.
1: Doncs sí, David, avui estic molt emocionat perquè em toca parlar d'una persona que és igual que la resta de persones que apareixen a la televisió, però que en realitat no ho és. I ella ho sap, n'estic convençut. La celebrity que avui portem al Nits de Ràdio té títols honorífics dins del mitjà, David. I és que ho ha fet gairebé tot a la televisió.
0: Ai, que ja em toca la vena sensible quan posa aquesta d'això.
1: Aquesta persona que avui portem ho ha fet tot a la televisió, deia gairebé, sempre amb un somriure, amb una mirada afable i familiar, propera, com de casa. De fet, segurament moltes senyores i molts senyors de Catalunya l'hauran arribat a considerar com la jove de Catalunya, o la pubilla, no? Saben per què és tan important pels catalans aquesta celebritat de la televisió? Perquè durant més de 20 anys, durant gairebé un quart de segle, es va colar cada dia a la saleta d'estar, a la cuina, al menjador, a casa. I com que era una persona senzilla i honesta, es va saber ficar el públic a la butxaca. Et deia que té algun títol honorífic dins de l'ofici de la tele. El primer i el més important és el d'haver obert camí. Sí? A una tele que començava, que anava amb bolquers, podríem dir-ho, i en aquella tele també va saber trencar els murs de diferents franges del dia, del matí, de la tarda, fins i tot de la nit. Per tant, va ser una persona que va obrir camins pels que van arribar després i s'hi van assentar. Matins, tardes i algunes nits es va anar forjant una carrera i, per què no dir-ho, un mite. La celebrity d'avui és, crec jo, l'entrevistadora més entrevistada de Catalunya. Sabem el que estudia, els seus horaris, el que menja, com és la seva feina, com és el seu dia a dia, com són els seus pares. I crec que aquí està el secret de la seva conquesta del públic, al qual encara es dirigeix a dia d'avui d'una manera diferent. Ella és la dona que té més minuts de televisió en directe de tota Espanya.
2: Bona tarda, senyores i senyors. Obrim l'emissió d'avui dissabte 3 de maig amb l'edició del migdia del Telenotícies cap de setmana. Després podran veure un nou episodi de la sèrie infantil Els Barrufets. A les 4, Buck Rogers en el segle XXV amb l'episodi titulat Las Vegas de l'Espai.
0: Oh,
2: a 4:45 els oferirem uns moments de circ. A les 5:10, Oliana Molls amb l'episodi Pintats a l'oli. A 5:45 podran veure cinema còmic amb plats de nata. A continuació, la dona biònica amb l'episodi titulat Coses del passat.
1: Això és quan hi havia, David, encara carta d'ajustament a la televisió i una persona que llegia la programació, que era la Mari Pau Huguet. Això era l'any 86, 1986, i aquesta jove, joveníssima filòloga arribava a la televisió després de fer unes proves. Ara ho explicarem tot, ho desgranarem tot, però em sembla al·lucinant la seva seguretat amb tant, sent tan jove i sent de les primeres cares de la televisió en aquest país.
2: Sí, sí. Vostè jutja.
0: Ai, vostè jutja.
2: I tancarem la programació d'avui dissabte amb l'Espai Cultural Galeria Oberta, que inclou programa demà i que els oferirà l'obra Mel Salvatge d'Anton Chekhov. Els donem les gràcies per la seva atenció i els desitgem una feliç tarda.
1: Clar, i llavors començava la programació de TV3.
0: Sí.
1: Avui, la nostra celebrity d'aquesta setmana és, evidentment, Mari Pau Huguet.
0: Vamos!
1: Bravo!
0: Vamos! Home!
1: La Mari Pau Huguet, que va néixer a Estopanyà l'any 1963 i que, tot i que va créixer a Lleida, diguéssim que la llegenda s'ha forjat aquí, a Barcelona, on va fer tantes coses a TV3 i les segueix fent, perquè la gent, quan les persones que han fet molta pantalla desapareixen de la pantalla, diuen, ja no està a la tele. No, sí, està a la tele. Està treballant, senyora, senyor. Una dona que va estudiar filologia romànica, especialitat de francès, i que en un principi s'imaginava professora, però que el 1983 es va presentar a unes proves de Ràdio Terra Ferma, de la cadena 13, a Lleida, i allà va començar a la ràdio que diu que és la seva mare professional. Però el 25 d'abril del 1986...

0: 1996, amb només 22 anys, va entrar a TV3, Televisió de Catalunya, i ho va fer com a conductora de la continuïtat, aquestes persones que apareixien i que explicaven el que venia després.
1: Sí.
0: I després, ja ben aviat, va començar a treure el cap a programes com el Filiprim, d'en Josep Maria Bachs. Ella és una dona que es va fer popular també a Catalunya pel seu accent, perquè no hi havia un accent lleidatà llavors a la televisió, era tot molt, molt central en aquella primera televisió, aquells primers anys de la televisió. I ella era la de les 25.000 pessetes de TV3, no?
1: Que bé que ho has fet. És veritat, és veritat. Sí.
0: I després es va començar a forjar una carrera que anirem repassant, David Cervelló, si et sembla, amb ella mateixa. Mari Pau Huguet, bona nit.
2: Hola, bona nit. Bé, no sé què dir, perquè estic, si ara envelléssiu, estic baixa vermella.
1: Mare meva, una ovació que es mereix! Que està... Home!
0: He de dir que el David no sabia res
1: no
0: de tot
1: sabia.
0: Això.
1: Jo dic, però que... No, saps què estava pensant, Mari Pau? Que bé que ho ha editat el Robert. Que sembla que estigui aquí. Quina meravella, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
2: Ai, David, moltes gràcies, David i Robert. És que em va trucar el Robert i li vaig dir que, òbviament, sí, sí, que volia participar-hi. Però, clar, no m'esperava aquesta presentació, és que no me la mereixo, però...
1: I tant. Formes part de la nostra banda sonora i memorística, sí.
2: És que són molts anys, sí, ara em trobo... Bé, ara em trobo gent, fins i tot companys meus que ballen amb mi a l'escola de la Coco Comín, on faig diverses disciplines, són joves que em diuen, ai, jo de petit berenava amb tu molt petitet a casa dels avis, de la padrina, dels padrins... I buf, penso, i ara estem aquí junts ballant, no? Ballant claqué, ballant jazz o fent teatre musical, mare meva.
0: Això
2: sí, sí, són molts anys.
0: Ens ve demostrar que la Mari Pau no s'atura i fa moltes coses al llarg del seu dia a dia. Hem d'explicar a les persones que ens estiguin escoltant i que no ho sàpiguen que la Mari Pau mai no ha marxat de TV3. Quan va deixar de fer pantalla en un moment donat, ella, a més, té un càrrec molt interessant, em sembla a mi, que és que manté el fil amb l'espectador, amb l'espectadora, perquè és la persona que té el servei d'atenció als espectadors, oi?
2: Sí, juntament amb altres companys, som tres a l'equip, més la que és la defensora de l'espectador, però a part d'això, jo estic fent un programa a 3CAT, vaja, ara, i que també s'ha emès aquest estiu amb franges de TV3, després abans, crec, del Telenotícies del migdia, i algun vespre, que es diu La Sobretaula. És un programa
0: que
2: parla de...
0: Saps on has estat? Has estat al meu poble, a Gironella.
2: Exactament, sí, amb unes botifarres i unes llonganisses espectaculars, entre altres coses, que les vam mostrar, que ens les vam menjar, sí, sí, perquè és un programa molt de quilòmetre zero, en què recorrem diferents localitats de Catalunya, Gironella una d'elles, efectivament, i visitem coses entranyables dels pobles, no podem fer-les totes perquè cada programa té una durada d'uns 30 minuts aproximadament, i després acabem menjant en un restaurant de la zona o de la mateixa localitat, tot això es veu, on mengem aquests productes de quilòmetre zero, que inclouen, diguem, aquests productes que nosaltres hem visitat. I ens ho passem superbé. I paral·lelament, doncs, estic al servei d'atenció.
0: Que bé.
2: Aquestes a la tele. Després estic també fent col·laboracions en alguna ràdio, com per exemple la Cadena 7. Mm-hmm. Sí.
0: David, la Mari Pau Huguet es coneix TV3, els estudis de Sant Joan d'Espí, com el palmell de la seva mà. Es coneix cada racó, i que seria capaç de fer una visita guiada a qualsevol persona que visités els estudis, no?
2: Això és veritat, tant és així que a la festa dels 40 anys de la tele van fer un gag, potser recordareu, molt divertit, que és que jo vivia al cub de TV3, al cub que dona voltes.
0: Mira,
2: em van muntar, va ser molt divertit.
0: Ara que ho menciones, els 40 anys de TV3, la Mari Pau va sortir al carrer a preguntar a l'audiència.
3: Avui TV3 fa 40 anys, també. Ben sap la gent de TV3. Saps quants anys fem?
4: Quants anys feu?
3: Tu m'ho has de dir?
4: Home, fa molts, eh?
3: Digue una xifra, a veure.
5: Jo TV3 l'he vist sempre a mi casa.
6: Perquè van néixer un parell d'anys abans que jo en tinc 34, doncs 35, 36...
3: Puja una mica.
6: 30 anys?
7: 30?
3: 30.
8: Ni bé.
3: Més o menys?
7: 35.
8: 50?
5: cuando le digo a mi hijo que he visto la Maripaz. Que...
7: Ay, qué
6: y es un número guay.
7: Pues 40.
8: 40.
6: Sí, 40.
7: 40.
6: 40.
5: 40.
9: El 83, llavors.
10: Jo des de petita a casa meva només es veu TV3.
5: Però més que més mi marido, perquè mi marido és molt català, el meu hijo molt català.
6: Ma, per mi ho és tot.
9: Recordo que el meu pare em va portar i vam anar a la festa d'inauguració dels estudis de TV3 a Sant Joan d'Espí.
11: Quins programes recorda?
5: Els teus. Ui, home, sí que és tan guapa.
11: Moltes gràcies.
5: Sí.
6: I quan va sortir el Joan Pere...

0: inaugurant?
1: Anys i anys, per molts anys, ara dues per molts anys.
2: Diu, la gent diu, recordo programes els teus, com per exemple aquell Com a casa, que va ser, diguéssim, va posar la pica a Flandes dels magazins a la tarda en directe.
3: Gairebé cada dia som notícia en les rivalitats que hi ha entre diversos pobles de l'Orient Mitjà. Però d'on venen aquestes rivalitats? Pot ser que la
2: Mari Pau, tu, que ets filòloga, jo escoltava aquest altaveu parlant de l'Orient Mitjà i deia, una dona que és filòloga, que no té una formació de periodista, no? Què més va saber adaptar al mitjà, no?
4: Bé, jo crec que la millor carrera que he fet ha estat l'estar allà, a la tele, en directe cada dia, perquè recordo que una vegada li vaig preguntar al Salvador Alsius, que llavors feia el Telenotícies migdia, juntament amb la Mònica Huguet, li vaig preguntar, bé, jo soc filòloga, no sé, em matricularé periodisme per saber més coses d'aquest mitjà, no? I em va dir, pots fer-ho, sempre t'anirà bé, però sobretot el que t'anirà millor és treballar cada dia aquí, perquè aquí és on aprendràs realment com funciona un mitjà, no? A periodisme tindràs en aquells moments tota la teoria, que també és important, però sobretot és aquí, no?, on picaràs pedra, que diuen, no? I efectivament, realment, és com en el món del mateix, en el món de la ràdio, quan vaig entrar desconeixia totalment el mitjà, però jo crec que em feia tanta il·lusió i portava aquella espineta clavada, no?, que deia, escoltava molt la ràdio a casa meva, a la tele va arribar molt tard, a casa...
2: Bueno, tu anaves a veure la tele a casa dels veïns, no?
4: Sí, sí, jo anava, exacte, estava ben informat, anava a veure la tele a casa dels veïns i jo demanava als meus pares que, per favor, compressin una tele. El meu pare em deia, ja tenim temps.
2: Fixa't tu.
4: I recordo que un dia sortint de l'escola, jo anava a les escoles nacionals a la Bordeta, sortint de l'escola, arribant a casa, vaig veure un senyor dalt del teulat col·locant una antena i mira, la imatge que tinc encara és que vaig començar a córrer cap a casa perquè a casa hi havia dos pisos, diguem, dos veïns érem, nosaltres i els de dalt, i pensava, no poden ser per ells, ha de ser per nosaltres aquesta antena. I quan vaig veure la tele a casa em va fer tanta il·lusió que em vaig posar a plorar com buf, de l'emoció que sentia.
2: I a dia d'avui sent la mateixa emoció, jo crec, David, estaràs amb mi, de que... Passa una cosa en el cas de la Mari Pau, que és que la graella televisiva et pot abandonar a tu. Les decisions dels despatxos et poden abandonar o et poden posar en una altra situació que no sigui davant de les càmeres. Però quan tu ja tens el públic a la butxaca, quan tot un país t'ha estimat, això és molt difícil que s'esborri, de fet no s'esborra, i ella, jo crec que ho sap. Mari Pau, jo m'imagino que anant pel carrer, encara avui, la gent t'atura amb molt d'afecte, no?
4: Sí, és una cosa que ja forma part com de la meva vida, no? Primer era un fenomen molt estrany que no acabava d'entendre, però que va arribar un punt que vaig dir, bé, a partir d'ara això serà així, el fet de sortir de casa, que és el teu espai més privat, no? Sí. Sortir de casa i saber que en algun moment, per bé o per mal, algú et saludarà, et dirà, et demanarà un autògraf, o senzillament et dirà adéu i et farà un comentari. I em trobo molt sovint que persones que quan et veuen, i potser et veuen allò sense maquillar, així vestida més informal, et diuen, ai, em sona la teva cara.
5: És això, jo et conec, jo et conec.
4: Sí, em sembla que et conec, no? Però no gosen. I aleshores comencen a introduir el tema i em diuen, la primera cosa que normalment em diuen és, tu surts per la tele? O bé, tu tens una germana que surt a la tele? Em diuen... Que aquesta em fa molta gràcia.
5: Ai, que bo, que fantàstic.
4: Em diuen, t'assembles a una noia? Pues que t'hi assembles molt, a una noia que surt per la tele. També em passa que quan entro en una botiga, que bé, la gent està com d'esquena, no? I entres i dius, doncs hola, bon dia, hola, bona tarda.
2: Giren.
4: I jo, doncs, vaig amb la cara rentada, per entendre'ns. Només amb la veu, cosa que a mi em costava entendre-ho, això, no? Només amb la veu es giren i em diuen, ai!
2: I aleshores no, em coneixen. Això és al·lucinant.
4: Clar, jo no soc conscient, però és que amb la veu m'identifiquen molt. Jo no en soc d'això conscient.
2: A mi m'ha passat una vegada només en un taxi. I em sembla una cosa al·lucinant que algú que et segueix tant t'identifiqui la veu.
5: Sí, sí.
2: Perquè és veritat que em va recollir a la porta de la ràdio. També he de dir que ho tenia molt fàcil el taxista.
5: Però fixa't que al final és per l'oient, per l'espectador, formes part això de la seva vivència, de la seva experiència. I en el cas de la Mari Pau, clar, quan els que eren petits, quan començava TV3, l'esperàvem tant, TV3, que quan va arribar, clar, formava part d'allò que desitjàvem i tots ho vèiem. Llavors, la quantitat de gent que t'ha vist, doncs clar, formes part de moltes vides.
4: També és veritat.

0: que en aquells moments, clar, només no hi havia tanta diversitat, no hi havia les xarxes, no hi havia, vaja, no hi havia els mòbils, impossible, no existien, no? Sí, sí. Aleshores només hi havia Televisió Espanyola, Televisió de Sant Cugat, TV2, diguem, i TV3, quan va sortir. I, claro, TV3, ui, la tele en català, no? La tele de Catalunya. Això va ser un boom, i entenc que la gent, els espectadors, fidelitzaven molt amb una cadena, o TV1, o TV3, o TV2, però fidelitzaven molt amb una cadena, amb un programa, amb una persona, i clar, això, jo penso que això ha deixat molta empremta, no? Després, com que ja hi ha moltes xarxes obertes i moltes possibilitats de veure coses, ja és diferent ara, però en aquell moment... I sentir que era la teua tele, perquè la gent s'ha de sentir la seua tele.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és molt bonic.
1: Fixa't si ho sabien en aquell moment, que amb en Ramon Pellicer, que van obrir camí en el Bon Dia a Catalunya, és que aquesta dona ha obert, jo deia, van obrint camins,
2: sí,
1: al matí, a la tarda, a la nit. Obrien portes a uns espectadors als que s'anaven ficant a la butxaca mica en mica.
3: Bon dia a tothom, els grans, els petits, els mitjans, els que fan tard, els que fa estona que ja s'han llevat, els que pugen, els que baixen, els que entren, els que surten. Bon dia també bé els que s'incorporen per primera vegada o aquells incondicionals que ja porten dies veient-nos. Bon dia a tots.
4: Cada dia volem que el nostre bon dia arribi a tothom, però avui sembla com si els haguéssim d'esmentar tots.
3: Però t'has fixat, Mari Pau, que no els he saludat un per un?
4: Home, però que estàs de broma. Tu què vols? Esmentar una per una totes les persones que ens puguin estar veient?
3: Oh, i per què no? Per exemple, podríem saludar i dir-li bon dia amb aquell nen que està enganxat mirant la televisió perquè se li ha escapat l'autocar i espera que els seus pares l'acompanyin amb cotxe. O, per exemple, aquell estudiant que no entra fins d'aquí una hora a l'institut i aprofita per posar-se al dia mirant també el Bon Dia a Catalunya. O aquella àvia que ha connectat la televisió fins i tot des del llit per veure'ns ben d'hora.
4: Molt bé, ara t'he entès. Va, doncs jo m'afegeixo a les salutacions d'en Ramon i també saludo a tothom.
3: Molt bé, doncs ara que tothom...
1: Bé, doncs el Bon Dia a Catalunya, que va ser molt important, no, per tu, Mari Pau, perquè va ser una exposició a la primera hora del dia.
0: Sí, primeríssima hora del dia. El Ramon i jo, quan ens van proposar de fer aquest espai, primer tots els que havien anat fent fins aleshores, que era en aquest cas el Com a Casa, i alguna intervenció els havia fet en solitari, a part tenia els col·laboradors, no? Però quan em van proposar fer el Bon Dia, em van dir, volem obrir la franja del matí, i hem pensat en tu i hem pensat en una altra persona per fer parella, no per ser dos. I vaig dir, ah, perfecte, qui és l'altre? I em va dir Ramon Pellicer. Jo personalment ens coneixíem de la tele, però no havíem establert una conversa més de 10 minuts, perquè m'entenguis. I vaig dir, mira, no el conec, no he treballat mai amb ell, però vaja, sé que disfrutaré molt i que ens entendrem. I així va ser. Hi va haver una química molt bonica, perquè, clar, aquelles hores del matí o t'entens o passes fatal.
2: Sí, sí, no, exacte.
0: Eh?
2: Sí.
0: Oi? Però després... És com a última hora de la nit, com vosaltres, és el mateix.
1: Sí.
0: Doncs va ser molt bonic i van ser dues temporades. Després ell va marxar a Madrid, jo vaig seguir alguna temporada més i després ja vaig tornar a la tarda. I va ser molt maco i, clar, quan ens trobem ara i ho recordem, uf, quantes històries.
1: És com viatjant el temps.
0: Vam riure molt.
1: La Mari Pau, sí, que va tornar a la tarda després de fer els matins i que n'ha fet de totes a la tarda, a part del Mag Magazine, de Crònica d'avui, de Connexions, de la Zona de Vall, Dies de Tele en directe, t'he vist. Per mi, la sintonia que acompanyarà sempre la Mari Pau Huguet és aquesta. Jo vaig anar de públic dues vegades a aquest programa, Mari Pau. Dues vegades.
0: Sí?
1: I a mi, la primera vegada que vaig entrar a un plató de televisió va ser a casa teva, a l'hora de Mari Pau Huguet. I jo vaig dir, però jo em l'imaginava més gran, la tele.
2: Clar. Sí.
1: Perquè, clar, ho veus tot d'una altra manera, els platós són molt més petits dels que es veu a la televisió, però la...
0: Tot està més brut, no?, per allà, perquè hi ha cables, hi ha càmeres...
2: Sí, això sí.
0: Més desendreçat.
1: Però fixa't que...
0: Com què deia... feies tu a l'hora de Mari Pau Huguet, per cert?
1: Jo, de públic.
0: Ah!
1: Jo vaig anar de públic des de Gironella, amb un autocar que vam fer des de Gironella per anar a veure l'hora de Mari Pau Huguet.
2: Mare meva.
0: Però
2: en aquelles èpoques, Mari Pau, Robert, tu anaves, per exemple, anaves un dia de públic i l'endemà, m'imagino que a Gironella tothom et deia, t'he vist a la tele, sí. Que t'he vist a la tele que va sortir. Vull dir que la potència que tenia era espectacular. Ara és irrepetible tot això. Per tant, tu has viscut, Mari Pau, una cosa que és irrepetible totalment.
0: Sí, em sento molt afortunada. Pensa que encara em trobo gent pel carrer, que això em fa una il·lusió, em trobo gent pel carrer que em diuen, ui, quan feies el Mag Magazine, que fèiem aquell concurset, el feien els Amadeus, sí, el Pols, Sí, oi, ens sí. va tocar

0: doncs no sé, aquelles super, super obsequis que se donaven de cacaulat, hi havia de tot allà. Després ens van tocar tants diners. Algú que m'ha dit, amb el Fili Prim, ens va tocar un cotxe i en algun magazín també en regalàvem algun. I mira, em fa una il·lusió que no t'ho pots arribar ni a imaginar, perquè clar, la gent imagina que a sobre marxes amb alguna cosa que t'ha tocat o que t'han donat i fa molta gràcia, sí.
1: No vull que acabi aquesta conversa amb el Maripau d'ahir sense preguntar-li una cosa.
0: Digue'm.
1: El fet de que no fructifiqués en el seu dia o que diguessis que no a l'aventura americana, te'n penedeixes a dia d'avui?
0: Sí. Sí que me n'he anat empenedint, sí, me n'he penedit moltíssimes vegades perquè, clar, després, amb el temps, amb la diferència del temps, mirat des de lluny, voldria veure, o no, a vegades penso que no, voldria
1: veure passat,
0: què hagués
1: no?
0: passat, clar, no? Sí. Segurament no hagués passat res i al cap de res hagués tornat, o vés a saber. També després vaig saber, a veure, en el fons em vaig alegrar, però clar, que allò no es va arribar a fer, que el projecte aquell de programa que m'havien ofert, que era una mica semblant a l'hora de... A la Fox, sí. Que era semblant a l'hora de, però amb més sang i fetge, cosa que a mi per això em vaig decantar a dir que no, diguem, no es va dur a terme. M'ho va proposar un senyor de Nova York que formava part del National Geographic i era un dels directors de la Fox. I bé, sempre m'he quedat amb allò de, buf, què hagués passat, no?
2: Què passa és que una cosa que segur que t'ha de servir és que, per una banda, doncs, formes part de la vida de tots i no trobaràs a ningú que digui, doncs, mira, a mi no m'agradava, no, a tothom m'agradava la Maripau Guet, i una altra cosa és que sempre prens la decisió amb el que saps en aquell moment i amb el que creus que has de fer en aquell moment. Per tant, les decisions sempre estan ben preses. Després, el que hagués pogut passar,
0: perquè,
2: no ho sabem.
0: Sí. No, jo tinc una escala de valors i en el primer lloc hi tenia la meva família, els meus pares, i per tant jo deia com he de marxar i deixar-los, no? Si me'ls hagués pogut emportar amb mi, però vaja, no era una aventura per ells en aquell moment, no? Perquè no sabíem quina durabilitat tenia.
2: Bueno, que era molt diferent aquella època. Ara la gent viatja molt i es pensa que això és molt fàcil.
0: Sí.
2: No sempre ha estat igual, vull dir que és el que va passar en aquell moment, eh?
0: Que va, i mira, és d'aquells trens que han marxat, no? Que no has pujat als vagons i que has deixat passar, però dius, a veure, tot i que ja tinc una edat, dic, mira, jo no perdo mai l'esperança de fer qualsevol altra cosa. No dic allò, però no sé, qualsevol altra cosa. Jo estic molt oberta a totes les possibles oportunitats.
1: Ho veus, David, el que et deia? I tant. El que et deia és que la televisió pot abandonar una persona, o sigui, els directius de la televisió poden deixar-la en una altra situació, però l'ofici mai no l'abandonarà a ella.
2: Ni el talent.
0: No.
1: Home,
2: ni el talent.
1: Ella demà es posa davant d'una càmera i et defensa com ningú un programa de televisió perquè és la dona que té més hores de directe a Espanya. I això no li treu ningú.
0: Saps per què? Perquè és que no he fet altra cosa. Només he fet això.
2: Clar.
0: Només he fet això, és com el pastisser que fa pa sempre, no? Doncs és això, i és el que m'agrada, i és el que em fa viure i em fa vibrar, i disfruto moltíssim.
1: Que bé.
0: Disfruto molt sabent que tinc els espectadors, els oients, a l'altra banda. Encara que moltes vegades, clar, no els veus, no? Quan estàs en un plató o en un estudi de ràdio, no els veus. Però, ostres, te'ls imagines, eh? I quan després te'ls trobes pel carrer, no sé, aquest estiu he estat treballant bastant amb l'Orquestra Meravella, fent un... Sí, obrint balls.
1: Ah, clar, perquè és boja pel ball.
2: Home,
0: és que... Exacte, perquè soc una boja pel ball. Encara no fa res, mira, el dijous passat vaig estar a les festes de Binèfar i ara crec que a l'octubre vaig a la festa de major d'un poble de Lleida, de Sudanell, a obrir el concert i a obrir el ball de nit. Amb un altre, amb la meva parella de ball en aquests moments, que és el David Gimeno. Doncs bé, això m'ha agradat moltíssim. Per què? Perquè m'he trobat molts oients i molts espectadors que aquí sí que et veuen i llavors és quan et paren, et diuen...
2: És
0: i
2: de veritat,
0: I és molt bonic.
2: Doncs,
0: és de veritat, exacte.
2: És de veritat, la Maripau. Doncs escolta,
0: és de veritat,
2: ja
0: sí.
2: Els nostres oients ja poden veure que si tingués 10 minuts més al dia, la Maripau els ompliria fent alguna altra cosa. Vull dir que no només és talent, sinó
1: xinès,
2: que és...
1: Xinès.
2: Mare meva, que no para quieta i que li posa ganes, eh?
0: Sí.
2: Doncs,
0: sí.
2: Maripau, moltíssimes gràcies per aquesta sorpresa que m'heu fet, que jo ara ja no sé com segueixo després d'això. Bueno, si em portes la dona biònica, que ara escoltàvem, que jo dic, mira, em vas recordant coses, ara em portaré la dona biònica o qualsevol cosa d'aquestes d'aquella època. Moltíssimes gràcies, Maripau, i que per molts anys de seguir amb aquest talent i aquesta capacitat. Fins

0: ben aviat.
1: Un plaer, i m'ha encantat col·laborar amb vosaltres i donar-te aquesta sorpresa, clar.
0: Fins ben aviat, una abraçada.
1: Bona nit, adeu, adeu.
2: Ai, David,
0: mare meva, m'has deixat de pasta amoniat, tu, eh? Ara jo com segueixo, això?
2: Bueno, mira. Has de seguir, perquè ara l'impuls que et dona el fet d'haver parlat amb Mari Pau, que és una persona que vibra tant l'ofici, vibra tant la seva professió i el que fa, que poques persones hi ha al món que visquen amb tanta il·lusió el que fan. Sí. I una persona que té il·lusió, que té ganes, que té talent, s'ha de poder viure i vibrar també per part del públic, que ha de poder gaudir. Per això l'hem portat aquí, home.
0: I tant que sí. Doncs ja ho sabeu, amb aquesta música que està sonant en TV3, ara seguim amb d'altres coses. Bueno, va, escolta, seguim la nit de ràdio i moltíssimes gràcies, Robert, i fins la propera setmana.
2: A tu, David, que vagi bé.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs una setmana més, com sempre diem, ja que el temps passa volant, doncs almenys ens hem d'agafar aquestes coses que ens situen una mica, no?, en el calendari per saber, escolta, però avui quin dia és? Ah, avui és dimecres, perquè avui és la nit del dimecres al dijous, per tant tenim tertúlia, per tant ho passarem bé amb en David Morales i la doctora Marta González Telaez. ¡Vamos!
1: ¡Vamos! ¡Bravo, la família Bravo!
0: Sí, senyor!
1: Bona matinada a tothom!
0: Molt bona matinada. Avui l'Alan no ens pot acompanyar, però sí que tindrem...
2: L'Alan, que està en una de les seves tropecientes vacances que fa al llarg de l'any.
1: S'assembla a tota aquesta gent que sempre estan de vacances, gent, que estan molt cansats.
0: Jo crec que és un influencer, però no ens ho ha dit i no ens ha compartit el compte, no?
2: O és marquès. Sí.
0: També.
2: És marquès del Poble Nou.
0: És marquès del Poble Nou, es cotitza també aquesta opció que ho sigui, perquè, clar, no, és que... Digues.
1: No, perdona, és que... No, ara que dius això del marquès...
0: Sí.
1: Ara us explicaré una cosa que m'han ofert.
2: Ai, Marta, que això m'agrada.
0: A veure.
1: Sí, m'han ofert ser marquesa i duquesa de Geòrgia.
2: Ostres!
0: On my mind? A veure, un moment, espera, hem de treure la música i fer...
1: No, espereu.
0: A veure, no, és que m'has deixat de pastar moniato, a veure.
2: Espera't, perquè ara jo ja m'estic imaginant la secció de la Marta...
0: Amb la doctora marquesa i duquesa.
2: Amb la doctora i marquesa i duquesa de Geòrgia.
1: Sí, ja. Espera't, però... Però la cosa no és tot així tan...
0: Geòrgia dels Estats Units, Geòrgia...
1: S'ha de pagar. No, Geòrgia de Rússia.
0: De Rússia, eh?
1: Dic que s'ha de pagar, eh? S'ha de pagar bastant.
0: Es paga per títol? És a dir, pagaries més per ser duquesa i marquesa que només duquesa?
1: Per duquesa pagaria 35.000 euros.
0: Val, això, però pagues un cop i ja et marqueses per tota la vida o s'ha de pagar una quota marquesal? Una marquesina,
1: després,
0: en aquest cas.
1: Després pagues el manteniment.
2: Ah, mira.
0: Bueno, a veure, sí, a veure, t'interessa mantenir-te en vida, poder ser, sobretot, no?
1: És que això hauríem de fer un títol de nits de ràdio.
0: A veure, jo et dic una cosa, jo portava un guió preparat amb totes les coses, l'he tirat ja. No, l'acabo de tirar, o sigui, ja ni em serveix per altres setmanes perquè això ha passat, o sigui, jo normalment ordeno els temes, explicava una mica les interioritats de la ràdio, normalment un s'apunta molts temes i pensant que no doni temps a fer-los tots, però els prioritzes en plan de dir, bueno, que no se'ns quedi fora el que considero que pot ser més interessant per l'audiència o més graciós o el que sigui. El més interessant d'aquesta que tenia previst passa al lloc 28 en comparació amb l'exclusiva i el tamazo que ens acaba de treure la doctora marquesa, doctora i virtual o possible marquesa i duquesa de Geòrgia.
2: No. Futura marquesa.
0: Futurible. Marquesible i duquesable, Marta González Pelaez.
1: A mi si em concedeixen aquest títol em sembla molt bé, però sense pagar res.
0: No, clar.
1: Per mèrits.
0: Sí.
1: Per mèrits.
0: A veure, quan dius el manteniment, de quan estem parlant, mantenir-se?
1: A l'any 1.000 euros.
0: Bueno, en comparació amb el marquesado, 1.000 euros seria més portable.
1: Ja, però si ets, i si vols ser marquesa i duquesa,

0: Sí.
1: Son 52.000 euros.
0: Ostres.
1: Ah. No se sembla barato, no?
0: Però això és com a, això és com a Hisenda. Si treballes a més d'un lloc, acabes pagant més. O sigui, ja, ja s'entén que... Mare meva.
1: Vamos.
0: Ostres.
1: Quan, quan em van enviar la informació, que, bueno, jo, com que estic a diverses coses...
0: Però això no t'ho ha enviat un príncipe guineano, no?
1: De, no, això, de, no, això m'ha enviat una persona, sí? Que és molt amiga de l'ex-príncep hereu del, de la monarquia de Geòrgia.
0: Mare meva.
2: Ostres, mira.
1: Que, és que, això és una manera...
2: De veritat, la Marta té uns contactes, perquè
0: és
2: jo
0: fort,
2: el més, el més proper que tinc a, sí, a Geòrgia és un restaurant que tenim aquí a Sant Andreu, Geòrgia. Per uns quinjalis molt bons, però més enllà d'això res més, eh?
0: Ai, per favor.
1: Però, escolteu, i a més és molt curiós perquè sabeu on fan el títol de l'escut? L'escut i tota la història, perquè has d'enviar, a més, una mica l'arbre genealògic teu i demés, i una mica qui ets, no? I t'ho fan a Miami.
0: Ostres!
2: Ah!
0: Mira tu.
1: Curiós, no?
0: Espera, que estic ficant l'himne de Geòrgia. Què? A nits de ràdio... La futurible duquesa i marquesa de Geòrgia.
1: No,
0: Marta González Blas. Tots en peus. Aconseguies la doble nacionalitat? Hispano-georgiana?
1: Sí, no, bueno, després et donen un com es diu, un passaport.
0: Val, i la targeta de mobilitat d'allà, no?
1: Imagina't. Que no, que és un passaport, teòricament, és un passaport diplomàtic.
0: Val.
1: Però, clar, no et serveix,
0: ja.
1: perquè no existeix, la monarquia de Geòrgia no existeix.
0: Val.
1: És una cosa totalment, bueno, per la gent que tingui uns diners i que els hi sobri molts diners. I sí, sí.
2: És una cosa per influencers.
0: Sí, sí, sí, sí. Per posar-ho en el perfil de l'Instagram.
2: Sí.
0: Està molt bé.
1: Però res més, no? Perquè, de veritat, és... I, a més, bueno, a més has d'anar a veure el príncep aquest, que està a Àustria.
0: Sí.
2: Ah, està exiliat.
0: Està exiliat.
1: Clar, perquè no, o sigui, ell no té, diguéssim, monarquia. Ell és una república, o sigui, ja no existeix la Geòrgia com a monarquia. Llavors, què passa? T'otorga el títol, te l'otorga, però el pagues tu. O sigui, no t'otorga res, te l'entrega.
0: Sí, sí.
1: I llavors estàs allà i, clar, t'has de pagar tu el viatge i tota la pesca. O sigui, en realitat, és una forma de vida...
0: Sí, sí.
1: Que s'ha buscat aquesta persona. Ho sento, eh?
0: Sí,
1: dir-ho
0: sí,
1: així,
0: sí.
1: Però és, bueno...
0: Però digues la veritat, hi ha hagut moments que t'ho has plantejat. T'has vist com a duquesa i comtessa de Geòrgia?
1: A mi, no, a mi m'agraden molt les mansions.
0: Sí, sí.
1: M'agraden més les mansions. Jo no sóc molt de...
0: Val.
1: O sigui, no sóc molt de marquès, de casa i tot això, no, però una menció per un mèrit sí m'agrada.
0: Honoris causa, per exemple.
1: Sí.
0: Ja. Cum laude.
1: Saps què passa? Que ara està tot tan prostituït el tema dels títols, hi ha quantitat de gent que donen honoris causa, que te la donen quasi al metro. Vull dir, és que tot això... Causa d'honor és molt important. Això era un títol molt important i ara és que tothom fa això. I a més online, i tens no sé quantes pseudo-universitats que ni les coneix sa mare, i t'envien coses, si vols ser, et donem, però has de pagar.
0: Jo l'altre, o sigui... dia vaig escoltar, no entraré en detalls de què era, d'un màster que convalidat amb la Universitat de Spunzingen-Frentrain. O sigui, una universitat que no l'havia escoltat en ma vida. Vull dir, tu dius que és de la universitat de...
2: De la vida i és el mateix.
0: De la vida, de la calle, el barrio, i és exactament el mateix, m'entens?
1: És que, mira, és que hi ha algunes universitats, que són diverses universitats, que et donen un títol de honoris causa, que el donen no, te'l venen, perquè te'l venen. I llavors tu has de pagar una quantitat de diners que tu dius, però si a mi no, ni em coneixen aquesta gent, sí, perquè... T'ho envien abans de... Sí, han mirat el teu perfil, potser a LinkedIn, els hi ha arribat... Però jo no vull que... O sigui, l'honoris causa és que és un regal que et fan. O sigui, és un reconeixement

0: a una universitat que tu no has de pagar.
1: Sí, sí. Georgia on my mind, eh? Tenim Georgia en la nostra ment, eh? Vinga, vinga, Ray Charles. Imagina't, eh? Entrar a Georgia així, eh? De dir, aquí la vostra duquesa i comtessa, eh? El postre típic...
2: Oi, que bona de... que era la comtessa.
1: Per això t'ho dic, el postre ara de Georgia tindria la cara de la doctora Marta González. Perquè, clar, la comtessa... A Georgia, ara seria la Marta González. És fort aquest tema, eh? O sigui, mira, és el programa més institucional aquest.
0: Suposo que m'han oferit a mi, però m'han oferit a molta més gent, eh? Perquè, clar,
1: bueno.
0: És una forma de vida, entens? O sigui, bueno, jo ho entenc així com una forma de vida d'algunes persones que es dediquen a una mica al mercadeo aquest de...
1: Sí, sí. Però és que m'he imaginat per un moment que a l'estudi que té el David... que té tot de... Doncs és quasi com un museu, perquè és meravellós, amb ràdios antigues i tot, que es busqués aquells, com aquells pals que donaven cops als majordoms dels castells, que deien pom, pom, pom, entra la condessa i... Home, clar, tu imagina't allò per fer què, eh? De dir que entrava per aquí una persona...
0: Això encara es fa, eh? El nom de les persones ho van dient, eh?
1: Ho van dient, eh?
0: El Besamanos, al Palau Reial...
1: És que no acostumem a anar, saps què vull dir? Clar, però això ens va molt bé la Marta, perquè ens va explicant coses del seu dia a dia que no és exactament el nostre, i així com que aquí el programa sempre intentem doncs, conèixer totes les realitats, doncs ens fa molta il·lusió saber totes aquestes coses. Sense la Marta no li haguéssim donat prou bombo a la Universitat de Cornell, per exemple. No? Aquí no passàvem de saque d'esquina. Però, clar, tants, o la Clínica Mayo, per exemple, no? Vull dir que aquí tenim molts aspectes que doncs, m'has deixat, bueno, t'has deixat absolutament impressionats, Marta. Molt bé,
0: pues,
1: molt bé.
0: Passes que jo no tinc un carrer com té el David Morales,
2: no.
0: Bueno,
2: té el carrer de Morales.
0: Això també, això tot, és un... Eh?
2: Tot arribarà, Marta.
0: És un què, eh? És un què.
1: Però imagina't, perquè, clar... El teu carrer ja començaria a ser ja el carrer de la comtessa i duquesa, doctora Marta González Peláez, del Dimacrous, de Nits de Ràdio d'Onda Cero Catalunya, i és més gran el cartell que fins i tot segons quin carrer, que igual no hi cap una d'això tan gran.
0: No me'l donarien mai, a més no, bueno, tampoc.
1: Com a mínim seria notícia i podríem dir, no? Nits de ràdio, aquest programa on tenim d'això.
2: Ara que has dit això, sí? Últimament s'ha fet una mica viral el nom del carrer, és que m'has fet recordar-ho, sí? El nom del carrer on hi ha l'IKEA de Valladolid.
1: Ah, sí, sí, digues.
0: És boníssim, eh?
2: És el carrer de Me falta un tornillo.
1: És meravellós, és meravellós perquè... A vegades et sobra anar a l'IKEA, no?
0: Sí.
1: Però bueno, vull dir que és d'aquelles...
0: Et sobra més d'un tornillo.
1: Sí, i sobretot Klaus Allen, perquè a mida vas muntant, la vida del muntador de mobles d'IKEA es caracteritza perquè tenen pues, eines, no? Específiques, sí. No? Una d'elles, un tipus de clau Allen, que clar, les vas col·leccionant. I hi ha una cosa, que no sé si és catalana, de que som d'estalviar o què, però tenim una, almenys a mi em passa, que és allò de guarda-la, no sigui que després la necessitis. Saps què vull dir?
2: Si les ven capés,
1: veus?
2: Em guanyaré la vida.
1: Veus? és que això no falla. Això no falla. Vull dir, som d'una manera que quan tenim allò... Per si algun dia ho necessites, eh? I clar, on ho guardes jo? Abans teníem la caixa de les eines, en general, no? Sempre hi havia una caixa de les eines, allò... Era molt típic aquell, com aquella d'allò que s'obria per les bandes, per les nanses, i s'extenia i tenia clauets i cosetes d'aquestes, no?
0: Sí.
1: Guardaves el martell, bueno, totes aquelles... I guardaves tot això.
0: Era molt curiós, eh? Era molt curiós.
1: Molt curiós. Era com una... A totes les cases n'hi havia d'haver un,
0: sí.
1: No? Normalment, en un moble a prop del telèfon, també. Bueno, d'aquestes coses que hi ha. I clar, ara dius, mira, ho guardaré, però allò es va acumulant i si mai... Tinc la sensació que ara som d'una mena, que si ara mai necessites, la compres a l'Amazon. Saps què vull dir? O sigui, abans la compres que no la busques. I potser en tens 3 o 4 a casa, no? però bueno, són les noves coses
0: que... Per no buscar-la.
1: Per no buscar, sí, sí. A vegades, bueno, i t'enduries una sorpresa, i a vegades...

0: aquestes sorpreses són positives. No seria el cas de la primera protagonista del Dimecrous d'avui, que es va endur una sorpresa quan notava que tenia una mica de dolor a l'esquena. Ho escoltem.
1: Lógicamente te quedas un poco impactada porque no te lo esperas absolutamente para nada. Al final dices tú, voy con un dolor de espalda y he salido con un niño.
0: Veus?
1: Pero, bueno, una felicidad y un milagro también, que dices tú, todo pasa por algo.
0: Sí,
2: que
0: tú
2: durante
0: esas escuchas.
2: Siete meses, ¿no? Creo que el niño ha nacido siete mesino.
0: Sí, sí, estaba embarazada. Y no
1: sí, de 30 semanas. Al final, pues entre mundiales y de todo, el tiempo de verano siempre ha estado, como
2: claro,
1: digo.
0: ¿Veus?
1: Claro. Ah, el tiempo que te das con las amigas al bar, sí, o sea, los partidos, sí. Pues...
0: Claro, sí,
1: pero yo sí que es verdad que no soy de beber alcohol. Tienes un tinto de verano, pues un tinto de verano, pero claro, sí, que llego a saber, lógicamente, ¿no?
0: No, home,
1: pero,
0: perquè sí, pensava, diu, pel mal d'esquena no hi ha problema, però clar, el tema és...
3: Però, i no sabia que estava embarassada.
0: Aquesta és la sorpresa que es va endur. Diu, noto que l'esquena, saps? Com si tingués un contrapès. Carai, sí. Mare meva, doncs siete mesino, tu. Que dius, bueno, mira, ha anat tot bé i d'allò.
3: Jo sóc siete mesina.
0: Ets siete mesina?
4: Jo també.
3: Sí.
0: Ostres, però
3: sí,
0: quan siete mesinos tenim aquí?
4: Jo em vaig posar groc.
0: Ostres.
4: Quan vaig néixer.
0: Ostres.
4: Clar, perquè el fetge encara està acabant-se de desenvolupar.
0: Imagina't. Però sabien a casa, eh, que t'esperaven?
4: Sí,
0: dir...
4: sí, això sí.
0: Val, vull dir, eren...
3: No va ser una sorpresa així.
0: Clar, no, per això dic que vull dir que com que hi ha gent molt despistada, hi ha gent que també, amb allò del fragor de la batalla, eh, i amb l'estrès
3: sí,
0: del d'això, dius, no tinc temps, no tu coses.
3: De los mundiales y de los,
0: sí,
3: de los competiciones
0: sí,
3: y todo
0: això. Sí, sí, que juega... Sí.
3: David, ves en compte les competicions, eh?
0: Home, jo ja estic en una edat en què procuro...
3: Oh.
0: No, home, no. Aquest, no.
3: Mai se sap.
0: Home.
4: Tu mira Papucci, eh?
0: Sí. Raro seria.
3: Una noche loca.
0: Sí. No, home, procuro tenir l'esquena molt bé, saps què vull dir? Procuro que no em faci... Me cuido molt l'esquena de que no hi hagin sorpreses d'aquestes, ja t'ho dic. Ara, ves que potser hi ha estudis que no sé si tenen el rigor d'universitats, però sí professionals, treuen unes teories una mica especials i escoltem-la perquè aquesta m'ha sorprès bastant. A veure si ens ho poden explicar.
5: Doctor. Estamos en una época en donde los micropenes están abundando por el tema de que los niños ahora ya no utilizan de juguete lo que nosotros a nuestra edad utilizábamos como juguete y eso ayuda a que crezca el miembro. Actualmente, ¿qué hacen los niños? Están todo el día con el teléfono, la computadora y demás, y se olvidan que eso existe, y eso le van a traer serios problemas a los 17, 20 años, en donde van a depararse con un micropene que no creció como tenía que crecer.
4: ¿Por estar todo el día con la pantalla?
5: Y claro, si no tienen juguete. Nosotros no teníamos juguete, ¿y qué hacíamos?
0: Ya, como los monos, vol dir.
6: Claro, pues. Sí.
7: Entendió la metáfora.
0: Doctor. Ahora le hemos entendido, doctor. Es que sí, fins ara dubtàvem.
5: Es un tema que me gustaría que los padres se encarguen, que consulten, que hagan su hincapié en ese
0: sí,
5: tema.
0: Sí, exacte, que facin hincapié en el tema. Muchas gracias, doctor. Clar, al principi pensava, dic, home...
3: Hincapié no, hincapene.
0: Exacte. Al principi pensava, bueno, escolta, potser en lloc de jugar amb els Madelman, doncs ara fan, saps? I no, es referia al tema aquest, no? Al tema d'exercitar, diguem, eh? D'exercitar la zona, diguem.
4: I per això tenen micropenes.
0: Exactament, perquè no l'exerciten, eh? I com que no, allò no treballa, doncs no... Eh?
4: Van molt al gimnàs, però després, mira...
0: Exactament, són allò com els croissants, no? Que diuen que tenen aquests braços, no? I que després, doncs, les cames no acabarien de...
3: Molta informació pel telèfon, la pantalla i la computadora,
0: sí,
3: però
0: sí,
3: poca acció.
0: Sí, es veu que, bueno, es veu que és el tema. Tinc diverses notícies que giren al voltant d'un tema que us volia comentar, perquè ja a la secció del Dani Martín ja ho vam comentar, i és que els experts, entre ells Elon Musk, però també d'altres experts com Andrew Gold, xifren el percentatge de possibilitats de que d'aquí una dècada, doncs...

0: la IA s'hagi desenvolupat tant que decideixi prescindir de tots nosaltres. Escoltem a Elon Musk quin percentatge ens diu.
1: Robots will start manufacturing the robots. So you get a
0: diu que els robots començaran a fabricar d'altres robots. Al principi, de mica en mica, van fent. Després ho faran més ràpid perquè seran els propis robots els que faran més robots, els replicaran. Diu, d'aquí 10 anys tindrem 1.000 milions de robots humanoides. I la productivitat per robot serà 5 vegades superior a la d'un ésser humà. És a dir, la productivitat dels robots humanoides d'aquí 10 anys, i és una conservació així prudent, diu, posaria diners i tot, diu que almenys 1.000 milions de robots dintre de 10 anys, i aquests robots tindran la productivitat 5 cops superior a la humanitat, per tant, amb 1.000 milions de robots seran més productius que tots els sers humans junts.
2: Sí,
0: això és el que diu l'Elon Musk. I un altre dels experts xifra entre un 10 i un 20% les probabilitats que diguin, pues ja, com que ja ho fem tot nosaltres, ja ens quedem aquí al tinglado i d'això ja està.
2: I el gast energètic, perquè el problema serà que no hi haurà energia suficient, no es podrà, segons vaig llegir l'altre dia un article.
0: Bueno, però és que aquí el quid de la qüestió, Marta, està en que ells, o sigui, diuen, bueno, però escolta, nosaltres sabrem comparar-ho i tot això. Diu, no, perquè estem comparant-ho amb la capacitat de raonament humana. Però quan és superior, ells poden pensar coses que nosaltres ni se'ns han passat pel cap. Per tant, poden saber formes de fer. I posava un exemple molt interessant que deia, nosaltres quan estem en un laboratori i posem, per exemple, verí a un ratolí o qualsevol cosa, el ratolí ni sap per què ha passat tot això, perquè li supera, no? La IA estarà en capacitat de superar coses que nosaltres no sabem. Potser en 10 minuts és capaç de trobar una forma energètica més eficient d'obtenir l'energia solar del que hem sigut capaços de pensar nosaltres. I amb això ja pot generar. Clar, al principi, ara perquè no imaginem que tingui braços i cames, però és que la que comenci ja i la robòtica va avançant molt de pressa, doncs sí, tindrà braços i sí, tindrà cames. Per tant, tindrà capacitat de mobilitat i, per tant, podrà manufacturar, bueno, no manufacturar perquè implicaria humans, però sí robotfacturar certes coses.
3: És que a veure si al final seran més llestos que nosaltres i ens posaran a treballar nosaltres.
0: Sí, senyor.
3: I ells seran els que estaran en el sofà.
2: Sí, l'energia la generarem nosaltres.
0: Totalment. Ens posarem, bueno, com una mica com el que deia, plantejava Matrix, no? Que ens tenien connectats per obtenir energia nostra, no? El nostre calor corporal, fins i tot. Bueno, en qualsevol cas, són escenaris, no vol dir que hagi de passar, però que sí que, com a mínim, doncs ens hem de plantejar aquestes coses, en el sentit de que el que els estudis més recents diuen és que les IAs, algunes d'elles, han passat doncs a fer una capacitat cognitiva del 27-28% del que pot fer un ésser humà a ja estan als 98-99. Aquest 100% es pot superar i llavors a partir d'aquí doncs encara avançaria més ràpid, no? I aquí és on fins i tot doncs, hi ha dilemes interessants de si posar límits, si desconnectar coses, a veure què fem. És tot un tema, aquest.
2: Clar, perquè és algo que dona una mica estar de por, pensar-ho.
3: A veure, no sé, al final jo crec que si acabem aconseguint que la Terra estigui poblada d'éssers realment intel·ligents, mira... Sí. Tampoc no s'haurà perdut tant, perquè últimament déu-n'hi-do el que estem veient.
0: T'ho anava a dir perquè, com sempre, bueno, aquesta temporada hem creat una nova tradició, que és, abans de fer la pausa, escoltar el nostre filòsof de capçalera, que és prové de Craig School, dels Màsters de l'Universo, que ens dona un consell, el reflexionem durant la pausa, en què ens expliquen les notícies, però nosaltres anem reflexionant sobre el consell, i al tornar de la pausa doncs l'analitzem en tota la seva extensió. I té molt a veure amb el que ara ens explicava en David Morales. Vinga, escoltem-lo.
4: Y recuerden, amigos, el mundo está lleno de electrones, protones, neutrones y tontos de los cojones. Hasta la próxima.
0: Fantàstic. Moltíssimes gràcies, He-Man, perquè no es

podia, jo crec, resumir millor això que... això que estàvem dient. Així que vagin pensant els nostres oients també si han vist més protones, neutrones avui al metro o a l'autobús o tontos de los... Sí, ara ho tornarem a escoltar. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.